0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Fa masses dies que no sé cap on anar. Fa masses...

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tirant-se atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: contigo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Ui! Aviam, un, dos, tres... I ara som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Tan cert.

0: disparas.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et fa el cor, la primavera.

burxeta. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

m'acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Hey! Hey!

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Chaque temps dira cançó, s'acaba.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat?
3: Que s'ha borrat què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira bé, mira bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no, que no.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Bonit quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: principi de viure sense tu.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Els millors moments de la vida et curen qualsevol.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC.

0: un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa, la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet, al llarg d'aquest matí, alguna pluja esporàdica s'anirà produint, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central. Però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijoan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i la Pan i les vies perpendiculars

0: Per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans, l'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
2: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a Papa Lleó 14 a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del Papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem, a l'estadi olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella duració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà en les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'estadi olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'estadi olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella duració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'estadi olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà que s'ubicaran a Can Brians i a l'abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'estadi olímpic, amb la participació en aquesta vella duració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
4: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
4: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
3: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
5: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
3: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
7: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
8: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
7: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
8: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
9: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això, i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
1: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble, i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
10: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
11: El que fem és suturar aquesta vena al gangli linfàtic perquè el líquid linfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
10: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
12: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su con su nieto.
10: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
13: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
14: Este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
15: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible, y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y ir sumando puntos.
1: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
16: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
17: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
16: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins en sentit nord talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex prosseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya al Marc Pijuan.
7: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
6: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests 2 dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
6: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
10: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
9: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
10: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
9: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
11: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas. También de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
9: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
6: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
12: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
10: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
12: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
6: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
13: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
6: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
16: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
6: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
16: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no?, diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no?, però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona, i sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
6: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
16: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura, i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
6: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda, perdó, ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltíssimes gràcies, bon dia.
6: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la Xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins Les Visius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
17: A casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
18: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
17: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
18: Venir aquí i mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
6: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
6: I I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
19: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
20: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
19: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
21: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
19: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
6: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar al Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
22: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
6: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
23: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien, y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
6: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
1: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: que...
1: Hi ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer, i això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la ciutat. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne. I sobretot que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita del Papa a Catalunya té un ampli ressò i una repercussió directa en l'activitat habitual a la ciutat. D'aquí uns minuts analitzarem l'impacte d'una cita d'aquestes característiques en l'anomenada Marca Barcelona. Ho farem en conversa amb la vicedegana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.

0: de maturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista P7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat, i accedim pel sud a la capital catalana, la D23. Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2, i ja és més endavant, a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a Diagonal, també amb trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i a més amb una miqueta de vent que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant a les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica. Serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de la 1 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí al perímetre.

0: quilòmetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal, no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Us ho explicàvem, eh? La catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
2: Bon dia, Elena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Elena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del Papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la catedral esperant l'arribada del Papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el Papa en la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Elena, a partir de la una del migdia a la catedral de Barcelona.
1: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del Papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
4: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
4: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
3: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
5: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
3: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: Tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el Papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo. Ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
8: Bon dia, Elena. Moltes gràcies.
1: La visita del Papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
8: és tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el focus de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del Papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador, perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem per exemple amb un Mobile World Capital, posa el focus, no?, de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i a més provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no?, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
1: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
8: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, no? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics doncs, també ha crescut, està en 90% d'ocupació, i també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el Papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
8: Bon dia, gràcies a vosaltres.
9: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: També és una de les notícies destacades del dia, i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar en principi els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó, d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
10: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya, i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà el de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, a escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes PAU destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú salta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les Pau. I això és el que ens han comentat.
11: Més tranquil·les, català i castellà, sí. I el que més nerviosos, jo crec que filo, filo. O mates. Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
12: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretengo un muntó.
13: Per mi, història d'Espanya i mates. Mates, mates, no puc amb mates. Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure... No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
14: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ha arribat el gran dia.
15: Jo sento que estic a una excursió al col·le. O sigui, no assimilo que això és la cele.
16: A veure, a mi sembla bé, em sembla bastant lògic perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'ho hagi d'estudiar a casa.
17: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
16: Sí,
17: jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
10: Aquestes Pau també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes Pau se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
1: Gràcies, Clàudia. Desitja'ls i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment mentre que l'altre s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
18: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
9: Notícies en xarxa. La xarxa de comunicació local.
19: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
20: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
21: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
19: Salut activa.
0: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
2: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
19: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
22: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Lepant, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
1: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí, a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí a l'estudi el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó XIV. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
23: Molt bon dia.
1: Com estem?
23: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
1: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
23: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet, i després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar a Europa és justament el nostre, i això doncs és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta, doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que, doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
1: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
23: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser, doncs, molt propers, doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
1: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però deixi'm, permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere, al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
23: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que diguéssim, tots els parlamentaris van fer, doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són malgrat, doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre, és a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
1: Anem a Catalunya, i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
23: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes, tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el Papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
1: Escenaris a Catalunya, escenaris com per exemple el d'aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del Papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina. Què creu que els dirà el Papa en aquesta joventut?
23: Doncs que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs, s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte, tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
1: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el Papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs, que no s'ha estat prou plural o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa?
23: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig, una voluntat de ser doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
1: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
23: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
1: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
23: El Papa és de tots els equips i en Robert Prevost doncs ha de veure on està el bon futbol.
1: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
4: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: 2 minuts els que passen de 3:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
6: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina, doncs, de vigilància, val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer, doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
1: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
8: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció a Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària. Aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontajau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEC aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
11: Bon dia.
8: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
11: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEC, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents, doncs, avui en aquesta jornada de vaga i de mobilització, doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i, bé, a veure com evoluciona la jornada.
8: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
11: De fet, la sortida és a Plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui, doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem doncs, en allà també en un moment doncs, que estem en aprovació de pressupostos doncs, que també se'ns pugui fer sentir la veu.
8: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
11: Bé, doncs pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la Conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots, els docents, i esperant doncs, que la conselleria respongui.
8: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
11: A vosaltres.
8: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontajau per, com dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
1: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
12: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts, s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontejau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
13: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
14: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
13: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
14: M'arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona.
13: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontejau.
12: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al 5è i definitiu partit, que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar-lo al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
1: Doncs demà ho explicarem.
12: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Elena.
1: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
12: Adéu.
1: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes, que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comon, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves de l'accés a la universitat. Recordem, 3 dies avui tret de sortida en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils, no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
1: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
3: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on ja hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
1: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dimarts 9 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Avui és el primer dia de la selectivitat per 45.821 estudiants de Catalunya. El primer examen del dia obligatori per tots qui es presenten a la fase general serà el de llengua castellana i literatura, que tot just comença ara. A les 9 del matí, a les 12, tindrà lloc l'examen de llengua estrangera i a les 3 de la tarda es faran simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat. Ahir vam recollir els àudios amb els nervis i també les expectatives de l'alumnat del Prat, que avui comença aquestes proves d'accés a la universitat.
1: Jo sóc Clàudia Moreno, de l'Institut Baldir Aguilera, en especial de segon de batxillerat de l'Humanístic Social. Aquests dies han estat un embolic, amb molts exàmens, apunts, per tota l'habitació, que els meus pares ja volen que s'acabi tot això per poder recollir tot bé. I enfronto aquesta setmana amb molts nervis, però amb ganes de que acabi i que sigui ja divendres per poder anar a la platja, a disfrutar i també amb ganes de saber si podré entrar a la carrera o no.
2: Hola, el meu nom és Eva Brellana, faig el batxillerat humanístic social al Baldir Aguilera i bé, estic amb moltíssims nervis, òbviament no pots evitar els nervis perquè és una preparació molt intensa que durant 3 dies fan moltíssims exàmens i és molta pressió i sobretot estic molt nerviosa per l'examen de Història d'Espanya i Llatí, ja que són les assignatures per a mi que són més intenses i més difícils i que puc treure menys nota, però també estic molt emocionada i amb moltes ganes de treure la nota que necessito per a la meva carrera i poder entrar i passar a altra etapa de la nostra vida, com serà la universitat. I bé, afronto aquesta setmana amb moltes ganes, estant a la biblioteca durant totes les tardes, estudiant molt intensament, però igualment amb moltes ganes.
3: Bé, jo sóc en Marc Raquero, alumne de segon de batxillerat de l'Institut Baldir Aguilera de la modalitat d'Humanitats, i demà tenim la selectivitat i jo em presento bàsicament nerviós. Tinc molta expectativa de treure bona nota, però igualment els nervis sempre són presents abans de fer un examen tan important. I clar, tots aquests dos cursos de batxillerat han estat una preparació bastant intensa que es demostren bàsicament en els propers 3 dies. Les notes de tall també estic una mica angoixat per no saber quina altra trauré o si podria entrar a la carrera, però tot i els nervis, crec que controlo molt bé els nervis directament en aquest període de preexàmens i espero controlar-los bé també als exàmens.
0: Doncs agrair a l'alumnat de l'Institut Baldir Aguilera i sobretot desitjar-los també moltíssima sort. Comencem al control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat. Vinga, doncs anem a conèixer la resta de l'actualitat del dia. Saludem la redactora dels serveis informatius, la Rocío Santa Eufèmia. Què tal, Rocío? Benvinguda.
4: Molt bon dia, Isa.
0: Com recordes tu la selectivitat?
4: Quins nervis. Jo necessitava molta nota i vaig sentir molta pressió. La vaig aconseguir, sí, per això estic aquí.
0: Clar que sí, molt bé.
4: Sí que molts ànims a tots un moment que recordem, els estudiants del Prat, perquè són dies que et marquen,
0: sí.
4: Perquè es passa molt malament.
0: Es passa malament.
4: Això és una realitat, no és per desanimar ningú, perquè després passa i ho recordes fins i tot amb...
0: Bueno, sí.
4: Amb nervis segur.
0: Sí, sí. Són nervis i significa un canvi d'etapa i per tant a partir d'aquí tot anirà millor, no us preocupeu.
4: I també és veritat que has de decidir el teu futur massa ràpid.
0: Clar, sí, sí.
4: I hi ha molta gent que ho té molt clar, però també hi ha molta que no sap ben bé cap a on tirar.
0: Totalment.
4: Des d'aquí envia un missatge, us podeu equivocar totes les vegades que vulgueu, sou superjoves. I dit això, comencem.
0: Molt bé. Què tenim?
4: Doncs avui comencem parlant de Nissan, és un tema que ja us

0: portem unes setmanes portant aquí el programa, perquè la plantilla de Nissan a Catalunya ha decidit començar una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERE, que s'executarà, com bé sabeu, a les plantes catalanes. Concretament, afectarà un total de 211 treballadors, que són el 37% d'una plantilla de prop de 600 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i també al centre tècnic a la Zona Franca. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat, i el seu homòleg de Sigenusoc, Àlex Manciño.
1: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
2: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
0: A la primera jornada de vaga, que de fet ha sigut aquest mateix dilluns, han estat presents representants del consistori, entre els quals l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla. Estarem pendents també al llarg del dia d'avui si hi ha cap actualització, cap canvi respecte a aquesta vaga, de moment, com dèiem, indefinida. I també estarem pendents avui de l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, que aterra aquest migdia aquí a l'aeroport del Prat. El que dèiem ahir, estarà abans al Prat que a Barcelona.
3: Clar. Sí, arriba per aquí.
0: I clar, què implica? Doncs implica molts protocols, implica moltes mesures de seguretat, tot un desplegament, un canvi a la ciutat. Si ahir dèiem, no?, que precisament algunes empreses han optat pel teletreball, sí. Doncs en aquest cas el que volem parlar és d'alguns d'aquests dubtes. Com actuen les autoritats en cas d'incidència greu, d'alguna situació de perill, qui té la potestat, qui té la prioritat al ser un aeroport internacional com el de Barcelona, però en aquest cas dins del terreny municipal pretenc. Doncs en el cas de l'aeroport, l'Ajuntament del Prat té competències, però depèn dels protocols i plans d'administracions superiors. Així ho explica la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, Meritxell Espanyol.
4: Hauríem de fer en una emergència dins de l'aeroport de Barcelona és que ens donin aquest avís per activar el nostre pla d'actuació municipal i simplement hauríem d'actuar amb els nostres propis recursos humans i materials en el sentit de poder fer un control d'accessos a la zona afectada, clar. Revisar i facilitar l'accés també a bombers, com parlava l'altre dia el Carlos, i després també amb un tema de potser l'acollida de població, sobretot de passatgers, que es veiessin afectats.
0: Són aquestes dades curioses que potser normalment no ens plantegem, però quan passa alguna cosa així diem, val, com funciona, com es fa tot això, quanta gent implicada hi ha en aquests mecanismes de seguretat que estem veient, que són impressionants. Moltíssimes aglomeracions de persones aquests dies, ho veiem a Madrid, i a Barcelona també segurament es repetiran.
3: Tot està preparat perquè no passi res, però en cas que hi hagi algun incident, tot ha d'estar previst. I per tant, aquí al Prat, com a municipi, té una infraestructura increïble com és l'aeroport, i per tant aquí arriben totes les personalitats, inclòs el Papa, que arribarà en unes hores. Rocío, alguna cosa més?
0: Doncs no, de moment no, estarem pendents de totes les actualitzacions i com sempre a partir de 11:15, si hi ha cap novetat us la portarem amb el butlletí informatiu.
3: Perfecte, gràcies.
0: Que vagi bé.
5: Esports.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal? Benvingut.
1: Gràcies, bon
0: com
1: dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, de dimarts estem.
0: Clar que sí, doncs el cap d'esports que ens explicarà què tenim avui, de què parlem, ja últimes seccions també de repàs esportiu.
1: Doncs sí, cada vegada hi ha menys coses a repassar, però bueno, encara la secció de pretens pel món ens queden coseta, com us comentàvem ahir, doncs vam tenir doncs pretens que encara s'estaven jugant coses, com per exemple, doncs, el Sabadell de Toni Teixeira, que s'ha classificat per aquesta final del playoff d'ascens, s'enfrontarà ara al filial del Celta. I tenim també la mala notícia de l'altre pretent, l'Òscar Vaques, que amb l'Europa doncs ha quedat eliminat d'aquest playoff d'ascens. O sigui que, doncs bé, veurem com acaba aquest camí dels Pota Blava, bueno, del Pota Blava de Toni Teixeira en aquesta eliminatòria, i d'això parlarem avui al programa. També parlarem amb el Rimi Caprat Corblau, perquè ens visita la Georgina Martínez. Recordem, ahir us explicàvem que s'han classificat per a la final de la Lliga Iberdrola, una final que es disputarà el primer cap de setmana de juliol a Castellón. I doncs, bueno, de què suposa això? Perquè clar, molta gent diu, s'han classificat per a la final de la Lliga Iberdrola, però què és això? És molt important? No és molt important? Quina importància té també a nivell esportiu? És la màxima categoria? Bueno, posarem en context a la fita aconseguida, que ja us avancem, és molt complicada i molt difícil. També quin és l'objectiu, com l'afronten, si és realista l'opció de medalla o bàsicament és anem a participar, a gaudir de la prova, a agafar experiència i ja veurem si cau una medalla. I també doncs com serà la preparació i com afronta doncs això el club, i aprofitem també ja per repassar també alguna de les fites en les darreres setmanes que el Rimi Caprat Corblau doncs havia aconseguit també medalles, o sigui que doncs a veure si no ens dona temps de tot, però mitja horeta interessant avui al programa.
0: Sí. Doncs, Jonathan, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Que vagi bé. Adéu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, un temps variable aquest dimarts, amb moments de núvols que sobretot aquest matí aniran deixant alguna pluja a les comarques de Lleida i aquesta tarda més cap a les de Barcelona i Girona, sobretot nord barceloní, per tant, a cavall del Vallès Oriental, Osona, Mollanès, també el Lluçanès i també l'interior gironí, cap a la Garrotxa, cap al Ripollès, és on esperem que pugui ploure una mica més aquesta tarda. No gaire quantitat d'aigua, no pas grans tempestes, però sí núvols més abundants. El temps una mica més obert l'anirem tenint cap a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre, on el vent, sobretot aquest matí, serà més insistent. Temperatura suau, càlida, però no pujarà tant com la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies. Avui les afectacions a la mobilitat són, evidentment, per la visita del Papa, que estaran concentrades a la zona de Montjuïc i també hi ha un reforç específic tant avui com demà. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs, a hores d'ara continuem la jornada d'avui dimarts, de moment amb força tranquil·litat, sobretot al vessant Besòs, als voltants de Barcelona, també des del Llobregat, ara mateix es circula amb força fluidesa. És cert que hem de destacar que al Vallès la AP7 circula amb retencions intenses encara des de Mollet fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. També destaquem que tenim un accident a la A2, a l'altura d'Esparreguera, que deixa un carril tallat i aturades de fins a 6 quilòmetres en direcció a la capital catalana. També tenim dos carrils tallats a la AP7 a l'altura de Lles, en sentit nord, per la retirada d'un vehicle accidentat. Pel que fa ara mateix a aquesta circulació fluida, hem de destacar que al vessant Llobregat hi ha algun punt amb lentitud de manera molt puntual a la B23 d'entrada a Barcelona des de Sant Feliu de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I anem a explicar-vos l'actualitat del dia, la premsa diària que ens porta, com sempre, el més destacat, en Marc Quinto. Què tal, Marc? Com va?
3: Molt bon dia, Isa. Molt bé, dimarts 9 de juny ja, on les portades dels principals diaris aquí a Catalunya doncs centren la primera notícia i la fotografia tots amb la visita del Papa al Congrés dels Diputats. Recordem, fins ahir estava a Madrid, avui ja arriba a Catalunya. El diari ara ho titula "El Papa rebutja la prioritat nacional de PP i Vox". Un discurs que quan parlava d'aquests temes PP i Vox aplaudien sense parar.
0: Sí, sí.
3: Però bé,
0: tothom
3: en el discurs,
0: aplaudia sense parar.
3: Sí, tots, tots.
0: Malgrat les contradiccions de tothom.
3: Doncs sí. Sí, perquè també parlava de família,
0: sí,
3: de...
0: Sí, sí.
3: Bé,
0: d'avortament.
3: En el discurs al Congrés, Lleó XIV defensa els immigrants i qüestiona l'avortament i l'eutanàsia, demana als bisbes que lluitin contra la plaga de la pederàstia i també es reuneix, que això és d'agrair, amb les víctimes d'abusos. Això per una banda. I un dels destacats que també ens parla l'Ara és que més de 45.000 estudiants comencen la primera selectivitat amb detectors de mòbils. Atenció, que això sí, no ho havíem viscut nosaltres i...
0: Ma, clar, és que...
3: Però quan jo estava
0: no
3: ja hi havia mòbils.
0: Copiar,
3: ja hi havia mòbils amb
0: Però no hi havia ahir. Tu no li podies fer una fotografia a un examen i que
3: resolgui
0: d'aquesta manera.
3: Efectivament.
0: Havies de fer una recerca a Google i, per tant, en aquest temps, el professorat que estava vigilant-te...
3: T'acabava enganxant, sí.
0: Jo sóc del clàssic diccionari de llatí escrit per darrere, saps? Totes aquestes coses, les declinacions...
3: Però això era un problema, perquè si agafaven i et miraven el diccionari, podien mirar-te'l.
0: Mira, jo era tan dolent en llatí, per exemple, que ni copiava, perquè ja sabia que les meves oportunitats eren molt justes. Llatí i grec ho vaig
3: passar
0: molt malament.
3: Jo vaig fer llatí un any només i...
0: I grec era encara més complicat.
3: Sí, sí, clar, clar.
0: Però vaig aprovar els dos exàmens, mira, perquè vegis.
3: Doncs quina sort.
0: Sí, doncs La Vanguardia també, amb aquest destacat. El Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política i, doncs, destaca tot el que has comentat ja, que no repetirem. Altres temes, Trump torna a fracassar en l'intent de frenar Israel, Irània i israelians aturen el foc creuat, però Netanyahu continua atacant el Líban. Aquests doncs, són... La Vanguardia dedica una gran part de la portada, tres quartes parts de la portada, a la visita del Papa.
3: I acabem amb el periòdico, també la mateixa notícia del Papa. Hi ha un parell de destacats. Els Mossos d'Esquadra ultimen un pla de xoc davant l'augment d'un 12% de les denúncies per odi, que doncs, cada vegada es veuen més, i doncs, veurem si aquest pla de xoc té algun impacte i es redueixen aquestes denúncies o com a mínim aquests atacs d'odi. I un altre destacat, i és que la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI. Un jutge imputa al vicepresident de l'entitat per l'ajuda a Aire Europa i també la trama de l'Eire va cobrar 40.000 euros després que Cerdán rebés directius de Tubos Reunidos a Ferraz. Recordem que ha sortit molt ara aquesta empresa.
0: És que Tubos Reunidos és molt graciós com
3: el nom.
0: Nom
3: sí. Sí. A mi em recorda Juegos Reunidos, saps? Era...
0: Encara has viscut, tu?
3: Sí, però molt poquet ja. I bé, això seria tot.
0: Molt bé, Marc, doncs anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
4: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
1: Doncs un programa d'allò més interessant, i és que avui és el Dia Internacional dels Arxius.
0: Què et sembla?
1: I com a bon dia dels arxius, les nostres arxiveres de l'Arxiu Municipal doncs, sempre preparen alguna activitat, alguna coseta que oferir-nos per acostar-nos a l'Arxiu Municipal a la resta de la ciutadania. I què es farà? Doncs amb el títol Aprenem a investigar, hi haurà una petita activitat que organitzen elles mateixes amb aquestes places limitades, així que important apuntar-s'hi. I amb qui en parlarem? Amb dues de les arxiveres, la Mari Pau Pàmpols i l'Olga Paretes. Així que superbé, serà demà aquesta activitat, molt interessant. A les 10 parlarem d'una xerrada que la doctora Yolanda Fortuño, que la coneixerem aquí perquè té una clínica, però a més és cap de dermatologia a l'Hospital de Viladecans, aquí a propet també, que és un hospital que tenim molt a prop, però és el gran desconegut,
0: sí?
1: Perquè com el nostre...
0: Tu
1: has viscut
0: a
1: prop.
0: Jo he viscut a la zona.
1: Però la gent del
0: Prat, a Viladecans, de fet.
1: Com el nostre de referència és Bellvitge, que és tan gran, ho té tot i tal, no ens
0: aquell
1: hem d'anar...
0: Aquell és molt petit, el de Viladecans és molt petit. Hi ha alguna derivació de Bellvitge, diria, ressonàncies sí? o tal, com a les 12 de nit. Jonathan, la meva mare,
1: sí?
0: Però derivada de Bellvitge a la 1 de la matinada o a les 12 de nit per fer-li una ressonància, perquè quan estan tan saturats fan derivacions aquí, però unes hores intempestives. Que tu t'has de mirar la carta 3 vegades per dir, sí, sí,
1: però
0: és
1: millor,
0: que és a les 12:30 de la nit.
1: Hores, perquè així no t'hi trobaràs tanta cua, no, suposo?
0: No, però clar, és estrany, sí, m'entens?
1: Sí, sí, sí. Però bé, doncs molt interessant perquè parlarem de la cura de la pell durant l'estiu. Cada vegada hi ha més llorentes que prenen el sol sense protecció en les hores de més pic de sol, sense parar, amb aquestes ulleres que es posen i tal.
0: Sí.
1: Veurem què hi ha de veritat, què hi ha de mentida en tot això. Que, i bé, tu portes una de preguntes interessantíssimes.
0: Bueno, hi ha molt de debat aquí
1: sobre aquest tema.
0: Coses que a vegades més... científicament no són per debatir.
1: No, clar, clar, clar, està clar. Doncs bé, veurem què ens explica la doctora. A dos quarts d'11 parlarem
0: tu
1: de...
0: Tu et poses crema o no?
1: Jo sí.
0: Sí, eh?
1: Jo
0: vas a l'ombra?
1: T'ho deia, jo estic a l'ombra. És a dir, vaig anar al Carib fa un parell d'estius i vaig gastar dos pots sencers de crema estant a sota del parasol.
0: I no et vas cremar?
1: No em vaig cremar aquest cop, però és que jo havia anat ja de més jove i tot i posar-me crema m'havia cremat. Llavors em vaig com sobreprotegir en excés. Vaig
0: bueno,
1: tornar,
0: en excés no és mai.
1: Vaig tornar blanc.
0: En excés
1: no
0: és mai.
1: On havia estat. Però bé, més coses. A dos quarts d'11 parlarem de So Perifèric, més enllà de l'streaming, que és un espai de diàleg i reflexió que organitzen des de la CAPSA, ja ho han fet altres vegades. I aquest any, bé, amb l'ajuda de la Instrumental, que serà qui participi d'aquest espai, doncs parlaran això de més enllà de l'streaming que hi ha, altres anys ho han fet de festivals, etc. Doncs aquest any aquesta és la temàtica i parlarem amb la CAPSA i també amb un dels membres de la Instrumental.
0: Repensarem col·lectivament com consumim música i quines plataformes fem
1: servir. Jo ho faig molt bé perquè no tinc Spotify.
0: Però si tens Amazon Music o Apple Music, són les mateixes premisses.
1: Apple Music cuida molt a l'artista.
0: Clar, ara mateix preguntarem també per SoundCloud, però ja és una plataforma més específica de gent molt interessada en la música. Hi ha molts artistes que estan traient la seva música d'aquestes plataformes de streaming. I amb tot això també està sorgint cançons de la IA, que estan intentant jugar a fer veure que són reals.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I per tant, enmig de tot això, YouTube també és una altra plataforma que fa servir molta gent per sentir música. Bueno, veurem si hi ha alternatives que siguin una mica més ètiques.
1: Aviam, que
0: cosa que és difícil ara
1: mateix. Sí, sí, és difícil. Més coses. A les 11 parlarem d'Història Inacabada, el nostre espai de Història Inacabada amb el Pau Rodríguez, amb el nostre historiador. I avui el tema és el Comitè Liberal Monàrquic del Prat. Molt interessant, perquè a més ens ha enviat fotos, sempre ens envia ell fotos que podeu veure a xarxes, que t'il·lustren una mica, et posen dins de la història, que t'explica, i és molt interessant. A un quart l'Ec dels Valors, el Fem Salut a dos quarts de 12, el Col·lectius en Xarxa a les 12, i acabem amb Pinzellades del Món i Sandra Colominas.
0: Gràcies, Marc, que vagi bé.
1: A tu fins ara.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 53 60
12: 93 478 53 60
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 9 del matí. Avui comencem parlant del Dia Internacional dels Arxius. Hem convidat dues de les arxiveres municipals perquè ens expliquin què és el que hi ha en aquell espai, que quins documents també tenen custodiats i com és el funcionament habitual de l'arxiu municipal. Hem agafat el dia com a excusa per poder-les tenir per aquí i les saludem, la Maripau Pàmpols, tècnica de l'arxiu municipal. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, d'estar aquí amb tu.
0: Gràcies per acompanyar-nos. I també l'Olga Paretas, tècnica de l'arxiu, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Com celebreu aquest dia i una mica per què es commemora?
1: Bueno, mira, el Dia Internacional dels Arxius es commemora el dia 9 de juny perquè així es va acordar un any, un 2007, per celebrar doncs, la creació o fundació del Consell Internacional d'Arxius l'any 1948. Uh-huh. I és a partir d'aquí que aquest Consell, que es reuneix cada 4 anys i que sobretot el que fa és intentar que es preservin els documents, clar, que la gent tingui accessibilitat, no? Acostar a la ciutadania i a la gent en general, als pobles, als arxius i a la seva memòria, realment.
0: Uh-huh. Per tant, se celebra aquest dia, que també ens serveix als mitjans de comunicació per posar en focus aquests espais que potser són una mica menys coneguts. Com li expliquem a una persona del Prat què és l'arxiu municipal?
1: Bueno, l'arxiu municipal és l'arxiu, primer de tot, l'arxiu de l'Ajuntament del Prat, perquè ja es conserva la documentació que genera, que produeix i que rep l'Ajuntament durant la seva activitat al llarg dels anys. I també és és l'arxiu de la ciutat, perquè també conservem fons particulars d'entitats, de privats, d'empreses. Llavors, tot això forma, tot en conjunt, és la memòria de la nostra ciutat.
0: I està preservada i guardada on, d'aquí del Prat?
2: Doncs l'arxiu municipal està al cèntric, a la primera planta estan les oficines i després a dalt és on tenim tots els dipòsits. Estan compartimentats per evitar, si hi hagués un incendi amunt, que no s'escampés, estan compartimentats. Clar. A part de la documentació que tenim allà al cèntric, també tenim dipòsits al Centre Cívic Palmira Domènech. Allà està també una part, potser és la que menys es consulta, uh-huh. Allà també està arxivada.
0: Com us arriben aquests fons? Com us arriba, per exemple, la documentació de l'Ajuntament? Ens hem d'imaginar el moviment de documents d'una banda cap a l'altra?
1: Sí,
0: o
1: exactament.
0: Això no és ben bé així?
1: No, és així, és així. A veure, cada vegada menys, perquè lògicament estem amb la documentació electrònica, però encara queda document en paper. I document en paper que nosaltres parlem de híbrids, documentació híbrida, perquè té una part que és electrònica i una altra que és en paper. Però bueno, a la llarga, el paper no arribarà tant. Com ens arriben? Doncs als departaments hi ha un comunicat que es fa per la intranet, s'avisa que han de fer una transferència, nosaltres parlem de transferències documentals,
2: anual.
1: I es fa una transferència anual i se li diu als departaments que han de transferir tota aquella documentació que ja ha acabat la seva tramitació, que pot ser consultada, però que ja ha finalitzat la seva tramitació. Llavors, aquesta seria el circuit normal amb les transferències o amb la documentació municipal.
0: Són sempre en les mateixes dates? Per exemple, al gener tots els departaments
1: no,
0: o un heu espaiat?
1: No, depèn. Perquè a vegades també els departaments tenen molta feina,
0: clar,
1: ens han de passar una relació de tot el que volen transferir i després a l'arxiu amb l'estimat company Quique Roig,
0: sí,
1: que s'encarrega sobretot d'aquest tema, que ell s'encarrega d'aquest tema,
2: es
1: revisen, es comprova tot que hagi arribat i es comunica si, mireu, ens heu enviat un document però que no està relacionat, o al revés, no? Aquest document que diu que ha vingut no ha arribat, perquè us sapigueu. Mm-hmm. Més que res és una cosa per tots dos, no? Per la seguretat del departament i de l'arxiu. I després tenim l'arribada l'ingrés dels documents privats. Doncs es fa a través de donacions o convenis, depèn sempre també de la importància o solvència de cada entitat o personatge, no? Tenim un document molt important del Jaume Codina, que és un fons molt important, en volum també, a part d'important pel contingut, del Josep Monés i Amat,
2: uh-huh. Josep Costa,
1: també, del Teatre Càdix, vull dir que...
2: D'entitats com, Amics de l'Art,
1: Casa
2: Andalusia... O empreses que han estat també molt, molt rellevants per la ciutat, com la seda de Barcelona, que també és un fons molt important de documentació i fotogràfic.
1: Sí, sí. I aquest 24, entre el 24 i el 2025, es van fer dos ingressos d'una documentació que és molt important. important, perquè és un militar, del Felipe Díaz Andino, que va ser un personatge molt important dins de la Guerra Civil, tot i que la seva trajectòria militar ha estat força valuosa, i tenim la sort de comptar amb la seva documentació, i fins i tot també aquella documentació, aquelles cartes que escrivien durant l'exili, doncs que mostra molt com vivien, no només ell, sinó les persones que es van haver d'exiliar i buscar feina.
0: Com funciona aquesta relació amb les famílies? Us arriben elles? Feu prospecció també, si coneixeu doncs, algun fons que pot ser interessant per nodrir aquest arxiu?
2: Fem les dues opcions, sí. O sigui, de vegades sí, sí. Venen les persones que diu, tinc això, o que ha buidat la casa dels pares o dels Clar. Avis i s'ha trobat aquesta documentació. Llavors, nosaltres valorem si és interessant doncs, per la ciutat, per la informació que ens pot oferir, uh-huh. i després, altres vegades, doncs, és l'opció aquesta de que dius, tanquen... una botiga o un que és així emblemàtica o algun...
1: El cas de la paperera, que no vam tenir sort.
2: O el cas de la paperera, que sí. Llavors vas i intentes doncs, poder doncs, aconseguir aquesta donació, aquesta documentació.
1: Després s'aprofiten a vegades, quan s'han fet exposicions, com sí. demanes imatges, fotografies, depèn de la temàtica, doncs també aprofites doncs, per saber què tenen, si els volen... moltes vegades ens donen una còpia digital, però bueno, si pots aconseguir després que et donin el seu fons, doncs genial. I moltes vegades són les mateixes famílies, els sí. hereus, que diuen què farem amb això, millor que estigui aquí a l'arxiu, no? I Totalment. Això va passar sobretot
2: Clar,
1: amb...
2: Clar, i allà està ben conservat...
1: Sí. Això va passar amb el fons del Gerard Jiménez.
2: Del Gerard Jiménez, sí, Clar. Exacte.
0: Que tenia unes fotografies...
2: Un fons immens de fotografies.
1: I que van tenir la sort que la família doncs, va pensar... On estarà millor? Doncs a l'arxiu. Nosaltres
0: davant del dubte, el millor és preguntar-vos,
2: sí.
0: no?
2: Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Perfecte.
2: Després
0: doncs...
2: nosaltres ja valorem, sí, sí, clar. Si no...
1: Clar. També s'ha de valorar, perquè clar, clar. No? Has de veure també quin pes té, no? Quina importància o té aquesta documentació.
0: Pot tenir un valor sentimental per tu, però que no sigui un valor de ciutat i al contrari,
1: no? Que no porti tant sí. per la memòria en general, no? Clar. De la ciutadania.
0: Hem parlat de fotografies. Quins tipus de documents conserveu a l'Arxiu Municipal? Perquè teniu una mica de tot, eh?
2: Tenim molts suports diferents. Clar, la gent es pensa que només és paper,
0: Clar.
2: Però no.
0: No.
2: Tenim paper, després amb la fotografia doncs, tenim tot el ventall de diferents suports, des de plaques de vidre a negatius de format més gran... Altres, doncs, els típics, bueno, que ja molta gent ja no coneix, els de 35 mil·límetres, però Clar. En tenim molts. Després tenim cartells de format gran, de més petits, per exemple, cartells de festa major o de la Fira Avícola.
1: Plànols, o mapes.
2: Sí, plànols, mapes, també. I tot això sempre, tot el que és en paper, intentem doncs, que estigui periòdicament fer restauracions.
0: Com això, és, sí. això de fer restauracions? Sempre, perquè aquesta és la part de laboratori.
1: Sí,
0: quasi,
1: sempre
0: no?
1: que es pot i també gràcies també a l'ajuda d'institucions, no? com per ser la Diputació. Això l'Olga és la que
0: Clar.
1: Em vol
0: sí.
1: explicar una miqueta més. Però...
0: Com és això, Olga?
2: Bé, doncs, això, arrel de que podem fer-ho a través de l'ajut de les institucions o fer-ho a nivell ajuntament de la pròpia administració, encarreguem una restauració que prèviament doncs, mirem com està la documentació, en quin estat de conservació estan i decidim doncs, restaurar doncs, aquestes peces o aquests cinc blocs de documentació. Llavors, nosaltres fem primer un examen organolèptic que expliquem què és el que té la documentació perquè després passar-li als professionals perquè puguin fer el pressupost, el tractament i tot el... i després la conservació amb els materials.
1: I s'agradaria més restaurar més coses
0: Clar, sí.
1: i digitalitzar més coses.
2: I
1: no ens podem queixar, no ens podem queixar. Però,
0: com funciona el tema de la digitalització?
1: No?
0: Perquè, al final és una cosa molt manual, també, no?
1: Sí,
0: digitalitzar
1: bueno,
0: els documents.
1: És el que...
2: Sí, bueno, són empreses especialitzades Clar. Que doncs, nosaltres anem digitalitzant poquet a poquet. Hem fet la documentació més important, com podrien ser els padrons d'habitants... Mm-hmm. o les actes del ple
1: o aquella documentació que és
2: més consulta.
1: Delicada que es consulta molt o que...
2: evitar que es pugui tocar i fer malbé
0: Clar, això és molt important
2: per exemple, una de la documentació que estem fent des de fa uns anys són totes les llicències d'obres que és una de les coses que més es consulta a l'arxiu perquè
1: sí,
2: qualsevol persona que tingui un problema amb un baixant, amb la claveguera amb el que sigui, totes passen per allà
1: No t'imagina, tenim fins al 2007, crec recordar. I per on anem ara?
2: Ara anem pel 1958,
1: sí,
2: per ahí.
1: S'ha començat per tota aquella documentació que considerem històrica, uh-huh, i que també té uns plànols més delicats, perquè n'hi ha molts que són vegetals, aquest tipus vegetal.
3: Sí. Us hem d'imaginar a vegades amb els guants.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
3: o sigui, que la gent es faci la idea que hi ha documents que són molt delicats i que, per tant, hi ha coses que es tracten al final com a peces històriques, que és el que són, no?
2: Sí.
3: Això ho ensenyareu en la visita guiada que fareu demà?
1: I tant. Demà el que farem és explicar una miqueta com funciona l'arxiu, mm-hmm, quines són algunes de les seves funcions,
2: sí,
1: la importància dels arxius, perquè jo crec que és... cada vegada menys, però es desconeix una miqueta, sempre tens aquesta idea d'un lloc tancat i fosc,
3: no sempre ho diem,
1: no. I quan venen a fer una visita, doncs no s'ho esperen, o a vegades surten... Nosaltres estem encantats, perquè la gent és molt agraïda sempre, sí, que venen a visitar l'arxiu, almenys tenim la sensació de que els hi ha agradat.
2: La intenció és fer una visita molt ràpida a baix per explicar, sí, doncs, què és el que fem a l'arxiu, però després l'interessant és pujar dalt
1: i ensenyar documents,
2: on,
1: sí,
2: on la gent, clar, diu, uala, tot això,
1: i a més
2: un passadís molt llarg.
1: Un dels documents més importants que tenim i més antic.
3: Quin és?
1: De 1763.
3: És el 60, vostre preferit?
1: Perdó. Bueno, sí, nosaltres, entre nosaltres, li diem la corona, la joia,
2: joia
1: de la corona.
2: La joia de la corona.
1: Clar. Sí, perquè, bueno, és maco. No expliquem ara, perquè sí, vale, ho veuran.
3: Vale. Però sí que és veritat que val molt la pena. Vam aprofitar el Dia Mundial de la Ràdio, que teníem visita al Cèntric, per fer la visita a nosaltres a l'Arxiu Municipal, perquè era un indret que desconeixíem també, del qual parlàvem molt, però és impressionant totes les sales que teniu, tota la documentació, també hi ha un espai d'art pròpiament, de quadres, de peces que són de museu, no? I que tant de bo pugui haver-hi un museu al Prat on les coses de l'arxiu pugui veure-les encara més gent, que ara està una mica en el debat. Parlem de la vida diària, de quina gent va a l'arxiu. Hem parlat de tota aquesta gent que potser fa obres o fa compra-venda d'habitatges. Quin altre tipus de gent us visita a l'Arxiu Municipal?
1: Bueno, tenim diferents perfils. La persona, sí, que ve, pues, l'usuari que ve a consultar alguna cosa concreta que li afecta directament, com és una llicència d'obres, mm-hmm, com pot ser un altre tipus de document perquè necessita alguna cosa, algun document per donar fe d'alguna cosa, en fi. Normalment això es tramita també a través dels departaments si s'ha de fer un certificat, no? I tal. Però després tenim, doncs, el típic historiador que està fent un treball de recerca i ve a l'arxiu a consultar, famílies que volen saber quins eren o com van arribar els seus avantpassats, la seva família al Prat, o que ja eren del Prat i volen veure a través dels padrons com van arribar.
2: Fer l'arbre genealògic.
1: Sí, fer l'arbre. Després que tenim també, doncs, nens que estan fent el treball de batxillerat, que han agafat un tema d'història i venen a consultar.
3: El TR potser és la primera porta d'entrada,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
1: a l'arxiu. Sí, perquè si, sobretot si toquen algun tema si relacionat amb la història, està clar. Mm-hmm. Però fins i tot ens hem trobat, doncs, que havia alguna persona que havia fet ciències, volia saber, doncs, alguna... que el paludisme...
3: Clar, al Prat.
1: Segle, tal. Exacte, mm-hmm, què va passar en aquell moment, no?
3: Com s'ha de fer la petició? No sé si esteu oberts tots els dies, com funciona? Hi ha cita prèvia?
2: A veure, en principi, depèn del que es vulgui consultar, poden venir directament a l'arxiu. Si ens envien un mail explicant què volen fer, doncs millor, perquè així nosaltres ja tenim preparada la documentació, però bueno, en ocasions, doncs, de vegades venen sense cita prèvia i sense res.
1: Exacte.
2: En el cas de les llicències d'obres sí que s'ha de fer una instància a l'Ajuntament i llavors des de l'arxiu diu, els avisem de que ja poden venir a consultar la documentació i ja venen.
1: Sí, a part també perquè queda registrat i ja tu normalment has d'ensenyar un document que pot afectar, no? normalment t'afecta, i signen sempre un document de confidencialitat.
3: Sí,
1: perquè és molt important.
3: Tema de protecció de,
2: sí,
3: dades.
1: Exacte. Tot i que a vegades són documents més antics, que per nosaltres no són tan antics alguns, però que la gent no es veu molt antics, i que surten dades personals, que potser no afecten tant perquè estem parlant de l'arquitecte, no? De la persona que fa el promotor, però hem de fer servir aquella informació, doncs,
2: clar, però hi ha dades
1: amb mesura.
2: Personals.
1: Llavors signen aquest document.
3: En quins horaris està obert l'arxiu?
2: Doncs mira, estem de dimarts a divendres de 9 a 2 i la tarda del dimecres de 4 a 7.
3: Perfecte, per tant. tenim un ampli horari i l'arxiu està obert a tothom, eh? Com dèiem, al final és un espai per poder fer aquesta recerca familiar, per poder investigar una mica més sobre algun tema que tinguem aquest neguit. Això pel que fa a la part doncs, que tothom tenim amb l'imaginari, no?, del que és un arxiu municipal i que podreu veure a la visita de demà. Expliquem com funciona la visita, perquè no sé si tenim moltes places o no, si això està complert o encara podem accedir-hi.
2: No, no hi ha cita prèvia, no calia inscriure's enlloc. Llavors, en funció del nombre de persones que vinguin, doncs podem fer dos grups.
3: Molt bé. Per tant, demà a 6:15 PM al Cèntric Espai Cultural. Però, a més d'això, a l'arxiu fan moltes coses. Una de les coses que anem fent seguiment sempre és, per exemple, la proposta del Cineclub, que el Quique Roig doncs, sempre ens explica una pel·lícula, sempre intenta doncs, fer aquesta part d'anar una mica més enllà del cinema i que el cinema pugui ser també aquesta part divulgativa i de connexió amb la ciutat i una oportunitat per molta gent del Prat de veure cinema de manera gratuïta en un cine com és el Cine Capri. A més, feu més coses. Teniu l'exposició ara mateix, que crec que encara són els últims dies, l'exposició del Cèntric.
2: Estarà fins al 18 de juliol.
3: Val. Ah, perfecte, encara ens queda una mica. Doncs recordem quina exposició tenim ara, perquè és un espai que us permet sortir una mica de l'arxiu, no? Tot i que no tenim un museu, com dèiem, però sí que tenim una sala expositiva al Cèntric, a peu de carrer, i és un lloc que molta gent que va de pas pel Cèntric aprofita per fer una ullada i per conèixer una mica més la història del Prat.
1: Home, clar, perquè a més s'aprofiten a vegades doncs, subjectes que tenim, que ens han donat la gent per clar, ambientar una miqueta més aquesta exposició.
2: Sí.
3: Per vosaltres també és una manera de tenir un repte, no? De poder explicar a la gent tot el que aneu treballant a nivell històric.
1: Sí, clar. A més, és que, bueno, és que és una de les... la funció d'aquesta sala era precisament perquè es fes exposicions, és a dir, que és a exposició sobre història local, no, com local i no local, si trobem alguna, no? Però sempre hi ha algun apartat local, sí. Fins i tot quan és una exposició que s'ha... a fer reserva, no?
2: Bueno, té tot el seu procés, perquè, clar, fer tota una exposició amb temàtica local, buscar el tema, fes la recerca, bueno, fes el plantejament, tots els continguts, les imatges, tot
1: la gent que porta...
2: Porta tot el seu temps i tota la seva...
1: I contactar amb la gent que porta.
2: Contactar.
1: I després, i depèn de l'exposició, també la relacionem amb memorables. Amb sí. Un grup d'estudiants de l'Estany
2: de la Ricarda
1: doncs que fan entrevistes, s'aprofita una de les exposicions la que estigui i fan entrevistes sobre aquest tema que s'està tractant, l'esport, no? Si posem l'esport, farien entrevistes esportistes o gent que està relacionada i bueno, és una manera de vincular també, no? Educació amb història i bueno.
3: Ara està encara la dictadura quotidiana, aquesta exposició que ens ensenya com es vivia la dictadura i com es patia aquí al Prat d'una manera directa, mitjançant doncs, les coses diàries, no?, que a vegades és com millor s'entenen, però han passat moltíssimes tipologies d'exposicions relacionades amb la història del Prat.
1: Moltíssima, des de la festa, una dedicada a la festa major del Prat, des dels seus inicis fins a més o menys a l'actualitat, de l'esport...
2: Olímpics, quan eren preolímpics... És que hem tractat totes...
3: Nosaltres aquí recordem molt De pana i de campana. És una exposició que el títol no l'oblidem mai perquè ens va marcar d'aquella... No, de com es vivia la moda en aquells moments.
1: Les que hem vist la campana, la pana i campana,
3: clar,
1: era molt clara aquella.
3: Quines recordeu així que més... emoció que, no sé, li hagueu dedicat...
2: Les dones del Prat.
1: Sí, és que m'anava a dir.
2: Les dones del Prat i la repressió franquista.
1: Totes tenen el seu interès. El que passa és que és veritat que jo crec que les dones del Prat i la repressió franquista ens
2: clar,
1: va
2: perquè vam
1: impactar.
2: Treballar molt amb un grup de dones que... No. Que eren un encant. Llavors, clar, tot això t'ho van fer molt fàcil.
1: Va sorgir aquesta exposició i un llibre d'un grup d'història oral. Llavors, reunir-te amb aquestes persones que ja no hi són. Aquestes senyores grans que t'explicaven com ho havien viscut perquè el seu tiet o el seu pare o el que fos doncs, familiar havien estat afusellats i com ho vivien, que alguna d'elles no ho havien explicat a la família i a partir de l'exposició ho van saber, deien, pues el meu familiar s'ha mort
2: del cor
1: o d'una malaltia, perquè els hi feia vergonya
2: explicar.
1: Jo crec que també van com quedar més alliberades, van sentir que realment el que estaven fent era important, es van veure que s'ho passaven bé i bueno, i hi ha anècdotes que de tant en tant es portaven pastissets, que feien elles, eh?
3: Que això bueno, té més valor, eren, clar, encara.
1: Bueno, eren encantadores, la veritat. Per això, mira, no havíem parlat, però realment
2: sí,
1: ens va commoure molt.
3: Doncs això pel que fa a la part expositiva de l'arxiu, però després aquests anys també hem viscut un èxit aclaparador en els circuits itinerants que heu fet, històrics, teatralitzats, amb el Prat Nocturn. No sé si de cara a aquesta festa major en viurem una nova edició, si no ho sabeu,
2: pues ja
3: què
2: veurem.
3: Podem dir?
1: Ja veurem, ja veurem. Veurem com va tot i a veure si es tira endavant o no es tira endavant.
3: Tant de bo que sí, bueno, perquè va ser...
2: Totes és una feinada,
3: ha estat
2: també,
3: un èxit,
2: tot...
3: però és una feinada.
1: Sí, sí. Pensa que en aquestes dates ja s'estava treballant, clar, en els textos, sí, i ja s'estava parlant amb els grups que havien de... No? Amb els... Ja s'estava fent els guions, que es feia a la Marga,
3: sí,
1: per cert.
3: Sí, sí.
1: Recordar que els guions els feia a la Marga. I nosaltres doncs, ajudàvem a documentar doncs, per fer aquests guions, perquè es feia a la Marga Gómez, la directora.
3: Clar que
1: havia.
3: Sí. Doncs ara l'hem fitxat de tertuliana i la tenim per aquí.
2: Ah, ja està jubilada.
1: Ja ens ha deixat, ens ha abandonat, clar, la Marga Gómez.
3: Total, qui es jubila el tenim per aquí i el fitxem com a tertulià. Doncs veurem, ens agradaria molt perquè som fans d'aquest itinerari del Prat Nocturn, però porta molta feina, s'ha de fer una aposta clara també des de l'Ajuntament. I per tant, doncs us avançarem el que acabi quedant de tot plegat quan s'apropi la festa major. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Gaudiu molt d'aquest dia, que és el vostre dia, el Dia Internacional dels Arxius, i recordem demà a 2:15 de la tarda la visita al Cèntric Espai Cultural. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Molt bon dia. Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de les Pau. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, on alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
6: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de Llengua i Literatura Castellana.
7: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
8: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
9: Jo vull estudiar Enginyeria Aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
10: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
6: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
5: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
4: Notícies en xarxa.
11: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
12: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
13: The blues is all right. It's all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
3: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Plat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: Ajde, prati.
1: Set minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe amb més temes. Obrim la nostra finestra de salut. Ja sabeu que tot aquest curs s'ha anat fent l'Aula Salut amb diferents propostes i ara que s'apropa l'estiu ens proposen també revisar com estem cuidant-nos i doncs, com estem tenint cura de la pell davant doncs, de l'exposició solar prolongada que segurament començarà properament a preocupar-nos. De tot plegat, en parlem amb la doctora encarregada de la xerrada aquesta tarda al Centre Cívic Palmira Domènech, ella és la doctora Yolanda Fortuño i és cap de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, però també té consulta pròpia aquí al Prat. Doctora, què tal? Benvinguda.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me i poder fer més difusió, no?, de l'alerta del sol i dels cuidadors que hem de tenir.
1: Com ens afecta a l'estiu a la nostra pell?
2: Doncs parlem de que la radiació solar és una radiació física i com tal és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no? Que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no? Que encara està passant factures. Doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a, no? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no? del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte perquè hi ha molta gent que diu: "Ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja." Dic: "Bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any i pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure." Doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
1: Clar, doctora Fortuño, ara tenim un accés a molta informació i també a molta desinformació. Hi ha gent que pensa que el fet d'exposar-te al sol durant tot l'any el que fa és que després doncs, puguis evitar posar-te crema solar. No sé si això és així o no.
2: Realment no, realment no. Això, molts influencers parlen del callo solar, sí. No? Això de preparar la pell. No és real perquè, ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció,

0: reparació, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema, vull dir, no és veritat, no és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest, que aquest dany crònic al final acaba fent doncs, càncer de pell, o sigui, no real, i això està demostradíssim, a nivell d'articles científics, de recerca, vull dir, aquí no hi ha més, o sigui, no hi ha més, està demostrat. No hi ha cosa millor que l'evidència científica per demostrar que les coses són d'una manera, i per molt que diguin els influencers, no és real, o sigui, no.
1: Clar, suposo, doctora, que us arriben, no?, aquestes demandes de la gent o aquestes informacions.
0: Sí, evidentment, i amb els pacients, i jo bueno, doncs faig aquesta mateixa explicació, i s'ha de pensar, no?, amb els nostres avis quan anaven al camp es tapaven, i la cultura popular antiga és sàvia també, per què es tapaven? Perquè sabien que allò no era bo, al marge de que també en aquella època estar moreno no era culturalment maco, no? El més maco era tenir la pell blanca. Però és això, la realitat és que és necessària una protecció solar, avui dia tenim moltes eines i no vol dir que per fer una protecció solar perdem la capacitat de sintetitzar la vitamina D.
1: Aquesta és l'altra pregunta que tenia preparada, perquè també hi ha molta gent que l'inquieta o que fins i tot ens hem fet analítiques i ens ha sortit baixa la vitamina D.
0: Correcte. Realment la vitamina D la fabriquem a la pell. La manera de medir-la realment és a l'estiu, perquè a l'hivern normalment són nivells més baixets, però està demostrat que exposar la superfície dels avantbraços o la superfície del genoll cap a baix de les cames 15 minuts al dia a l'hivern i 10 minuts al dia a l'estiu a partir de les 6 de la tarda és suficient per fer vitamina D. No cal exposar tot el cos ni estar molt de temps. Amb aquests minuts ja és suficient per sintetitzar la vitamina D que necessitem.
1: Per tant, també per tenir-ho present, perquè és veritat que jo crec que ara també estem en l'era de la suplementació i molta gent es suplementa o fins i tot agafa les recomanacions amb un tot o res, no? Per sintetitzar vitamina D ens hem d'exposar sense crema solar i, doncs, com deia la doctora, això no és així, només amb unes parts concretes del cos tenim suficient. Quina hauria de ser la nostra rutina diària, llavors, per sortir al carrer i perquè ens toqui el sol? Perquè al final sabem que ens produeix també un estat d'ànim diferent, no? Doncs que hi ha activitats també que doncs, inevitablement les hem de fer al sol, però minimitzar aquests riscos.
0: Correcte. Bueno, la radiació solar no és la mateixa a l'estiu que a l'hivern. La protecció s'ha de mirar a partir del mes d'abril, sobretot, d'acord?, fins al mes d'octubre. I això és mesurable, inclús hi ha aplicacions ara per sí. La gent més tecnològica, no al mòbil, que t'indica a l'índex de radiació solar, no?, del dia. Sí que és cert que quan fas un promig a Barcelona està demostrat que des del mes d'abril fins al mes d'octubre la radiació solar és molt alta i es recomana fer protecció solar. Ara bé, jo la recomanació sobretot seria, no?, exacte, en aquests mesos de màxima radiació solar, posar la protecció solar 30 minuts abans d'anar al sol, d'acord?, i repetir cada parell d'hores, 3 hores. Sobretot si s'ha de fer un esport a l'aire lliure o s'ha d'estar molta estona voltant pel carrer. Amb aquells pacients que han tingut antecedents de càncer cutani o pacients que ara, doncs, bueno, hi ha molts pacients que han de prendre medicaments que els hi baixa el sistema immune, no? Sí. O pacients que han patit càncer i estan en tractament amb quimioteràpia. Aquests pacients sí que han de fer una protecció acurada durant tots els mesos de l'any. Però en principi seria, sobretot, posar el focus entre abril i octubre. Pensar també que a l'hivern, no?, en alta muntanya, esquiar, això també, alta muntanya, és radiació solar molt potent, i seríem aquests casos en concret que s'hauria d'insistir més amb la protecció solar. Sí que antigament parlaven més de filtres, no?, del 30, del 40... Sí. Bueno, ara diríem que, bàsicament, com tenim la capa d'ozó, que cada cop és més fineta i arriba a radiació solar més potent, nosaltres els dermatòlegs ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu i si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve? Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidí, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica d'efecte de la crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
1: Podem gaudir de platja tenint cura de la nostra pell o són dues coses incompatibles?
0: No, evidentment. I també això va en funció una mica de l'edat. Bueno, doncs un petit, no? Un bebè, abans dels 6 mesos no se'ls pot exposar al sol directament. És que ni amb filtre de protecció solar que avui dia hi ha filtres que es poden posar ja des del naixement, no? Que són minerals i que són... Però un bebè, per sota de 6 anys, no es pot exposar al sol. De 6 mesos a 3 anys, buf, amb molta cura, i seria a partir de les 6 de la tarda o bé a primera hora del matí. Les barreres físiques són molt importants, parasol, no? Barrets, ulleres de sol, i a més tenim els filtres. Sí que es pot fer una vida a l'aire lliure, amb llibertat i tranquil·litat, però agafant aquestes mesures de protecció solar. Sí que recomanem, clar, a l'estiu, entre les 12 i les 4, és quan la radiació solar és més potent, seria ideal evitar aquest tram de l'horari, no? Per fer vida a l'aire lliure.
1: Per tant, aquesta recomanació continua vigent. Les hores centrals és millor evitar-les. En els últims anys també hem vist alguna roba que facilita, no?, que potser amb els nens, que a vegades costa més reaplicar la crema, puguin estar una mica més protegits. És interessant fer ús d'aquesta roba que ja té un filtre de protecció solar?
0: Doncs és molt interessant, no? I l'altre dia que vaig fer una xerrada a Castelldefels, una senyora va fer una proposta molt bona, no? Que va dir, ui, i a partir d'ara, per què no les grans multinacionals que fan roba, no? Les fan amb protecció, dic, seria fantàstic, clar, no? Ja seria la bomba. Però d'entrada sí que tenim, no? Tenim roba que ha passat, no? Un control de qualitat i que ens garanteix una protecció solar que realment és fantàstic, no? Sobretot amb nens petits, el que deies, no? Posar aquestes samarretes, no? Aquests banyadors, doncs fantàstic. L'ideal és el que comentava, barrera física, no? De parasol, roba, ideal. I complementar amb la protecció solar, fantàstic, sí, sí.
1: Doctora, dins de la protecció solar, també ara que tenim tanta informació, veiem que hi ha fotoprotectors físics, d'altres que són químics, minerals, com funciona aquesta diferència? És més interessant un protector mineral que un protector químic? Què hem d'optar? Què hem de comprar?
0: Sí, mira, de forma resumida són com dos grups, no? Els físics o minerals, que el que fan és com un efecte de pantalla de reflexió, no? Reboten els ratxos, que aquest, sobretot, el punt fort és que no generen reaccions al·lèrgiques, es toleren molt bé per la pell, sobretot estarien indicats amb nens petits i persones amb pell atòpica, pell sensible. Fins ara, el problema d'aquest tipus de protector mineral és que no hi havia tanta gamma i que cosmèticament no eren tan agradables de posar perquè deixaven màscares blanques o eren molt difícils d'estendre, però cada cop més s'està fent més cosmèticament agradables. D'altra banda, tenint els productes, els protectors químics que funcionen absorbint aquesta radiació perquè no penetri a la pell. Bueno, amb això ja també hi ha molt rebombori, sí, amb el tema dels disruptors endocrins, no? De la cancerogènesi, a nivell... Clar, evidentment això ha passat a molts estudis, s'han fet molts assajos, avui dia no està demostrat que puguin, per la quantitat i per la composició, que puguin fer disruptors endocrins ni que siguin cancerígens. Avui per avui, eh? I a més fa poc vaig fer jo una recerca àmplia i no hi ha cap estudi que indiqui que realment siguin cancerígens. Quin avantatge porta el filtre químic? Bueno, doncs hi ha més variants, hi ha amb gel, hi ha amb color, sense color, són més agradables cosmèticament, vull dir, es poden fer servir tranquil·lament. I en els últims anys sí que cada cop més estan fent les cases que fan protecció solar productes més ecosostenibles, que no danyen ni la fauna ni la flora del mar. Tot això fa que cada cop s'estan fent productes més bons. Per això vull incidir que quan comprem un protector solar, jo per mi, quan li dic a un pacient, un protector solar per mi és un fàrmac, és un medicament més. I la garantia que ofereix als productes de farmàcia no són les que es pot trobar al súper. Una crema hidratant amb un pacient que no tingui malaltia ni psoriasi ni pell atòpica, la Nivea de tota la vida és fantàstica, no cal anar a buscar un producte de... Però per mi un protector solar és un medicament i té un rigor científic i que avalua, no?, que realment la protecció solar és la que fa. Jo recomanaria sempre producte farmàcia, qualsevol marca de farmàcia.
1: Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Si tot això ho fem bé, minimitzarem al màxim els riscos de l'exposició solar, però tot i així a vegades podem tenir alguna sospita. Quins són els senyals d'alerta, doctora Fortunyo, perquè ens haguem de mirar, per exemple, una piga, veiem que la pell està canviant en algun punt, perquè moltes vegades no li donem el valor que té a aquest òrgan, que al final és l'òrgan més gran que tenim al cos, i no pensem que es pugui complicar.
0: Exacte. Parlant de càncer cutani, parlem de dos grups ben diferenciats. Per una banda, parlaríem del melanoma, que és la piga, que es transforma en càncer. El melanoma acostuma a ser una piga fosca o bé amb diferents colors de creixement ràpid i regular. Seria una mica els criteris de sospita, que són molt pràctics, és l'ABCD del melanoma. A l'A seria la simetria, si és una piga que no és rodona i que és molt irregular. La B seria les vores, unes vores que són desdibuixades, que no són lineals, no?, que sembla com un mapa geogràfic. La C seria el color, o bé un color molt negre, molt negre, molt negre, no?, d'aparició sobtada, o bé una piga que comença a canviar de color i té dos o més colors. La D seria el diàmetre, el tamany a partir de 6 mil·límetres. I per mi la més important és la E, l'evolució. Una piga que canvia en poc temps podria dir entre 3 i 6 mesos, s'ha de consultar. Aquest ABCD, que és una cosa molt senzilla, quan la piga veiem que compleix dos criteris, no?, que ha canviat de color i que ha canviat de mida, ja seria per consultar el metge de família. I si compleix tres criteris, inclús ja seria per comentar dermatologia, però sempre el metge de família té una formació també molt acurada amb el tema dels canvis de pigues. Però per mi, dels criteris més importants és l'evolució. Una piga que canvia ràpid de tamany, que el pacient a més s'adona, sempre s'ha de consultar. Sempre s'ha de consultar. Això parlem dels nevus, de les pigues. No s'ha de tenir por. Un melanoma és molt lleig. Amb aquesta tarda posaré imatges. Val. I no és el dubte de dir, ai, no sé si ha canviat o no ha canviat.
1: Clar, realment és que potser nota, tenim una piga de tota la vida, no? Tothom, jo crec que tenim pigues que ens anem mirant al llarg de la vida i dius, ostres, és que potser ha arribat a una mida que ha de ser preocupant. Això no és així. Hi ha un canvi evident, no?
0: Un canvi evident i molt ràpid. Val. I molt ràpid. I és que el pacient se n'adona. És que fa 3 mesos era un puntet i ara és una llentia, no? Ostres, ha canviat. És evident, és evident. O sigui, no s'ha de tenir tanta por perquè són canvis evidents. I d'altra banda, tenim la part del carcinoma cutani, no melanoma, que acostuma a sortir en persones a partir dels 50-60 anys, que una mica el signe d'alerta seria una pupa que no cura, una crosta que cau i torna a sortir més d'un mes i no cura, o un voltet, un tumoret que va creixent i és dur al tacte. Seria una mica els criteris per anar a consultar el metge de família. Sí que s'ha de dir que avui dia, que ho parlaré aquesta tarda, s'ha fet un sistema de diagnòstic ràpid de les lesions amb sospita de càncer a la pell, que és la via de la teledermatologia. Sí. La teledermatologia és un sistema que va amb imatges, no? És la nova manera de consultar que té el metge de família amb els dermatòlegs. Nosaltres amb una imatge som capaços de fer un diagnòstic. I els metges de família, davant de la sospita, capturen aquesta imatge de la lesió sospitosa, l'envia a dermatologia de forma preferent, 24-48 hores un dermatòleg l'està revisant. I si considerem que és una sospita de càncer, enviem ràpidament el pacient a l'hospital i moltes vegades directament a quiròfan per operar. Vull dir, avui anem molt ràpid, no s'ha de tenir por, no s'ha de tenir por.
1: Sí, perquè sabem que les llistes d'espera són molt millorables a vegades per una consulta amb especialista derivats de la Seguretat Social, però en canvi, en aquests casos, no, quan hi ha realment un dubte, aquesta resposta és ràpida i és efectiva, i ara la tecnologia també ens permet doncs, totes aquestes coses, i hem d'aprofitar. Després ja parlarem, avui al programa parlem dels desavantatges de la tecnologia, però evidentment té molts avantatges i a nivell mèdic, no? Sobretot tothom ho tenim molt clar. Doctora, acabo per preguntar-li sobre tatuatges i estiu. Ara som una generació que sembla que gairebé tothom s'està tatuant, tothom té tatuatges. És recomanable evitar aquesta època?
0: A veure, en principi, el fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar... Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatu, del tatuatge, migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no? Tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no? Anem a buscar el gangli d'aquella sí. persona per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per a l'especialista patòleg que mira el microscopi veure un gangli ple de tinta no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals. I això és important que els pacients sàpiguen que el problema principal de tenir tatus grans és que la tinta migra als ganglis. Encara no hi ha evidència científica, però fa no gaire va sortir un article també que aquesta tinta amb els ganglis, amb el temps, podia reportar l'aparició d'un tumor dels ganglis que es diu linfoma. Tot això està per veure, no està demostrat. Els dermatòlegs també veiem, sobretot amb diferents tipus de tinta, amb el color de la tinta, el vermell, que hi ha pacients que molts anys després d'haver-se tatuat fan granulomes a cosa estrany, fan un rebuig d'aquella tinta vermella i realment és un problema, perquè el pacient potser té el tatuatge de fa 15 anys i es troba que el color vermell s'infla, supura, és un problema. Bueno, més que la pregunta teva, no? El tatuatge sí. a l'estiu no és bona cosa perquè t'hauràs de protegir més, no? La zona, però aprofito per parlar de les coses no tan bones dels tatuatges, no? De que la tinta migra als ganglis, difícil diagnòstic de càncer amb aquests pacients, no se sap a llarg termini què passarà amb aquesta tinta, tot i que passen controls, i que alguns pacients faran reaccions de cosa estranya a la tinta.
1: Doncs déu-n'hi-do per reflexionar. Quin interessant serà la xerrada d'aquesta tarda. Recomanem a tothom que es pugui apropar perquè al final és una oportunitat doncs, tenir de primera mà a la doctora Yolanda Fortuño. Serà a partir de 6:45 al Centre Cívic Palmira Domènec amb entrada gratuïta i on també podreu parlar amb ella una mica més de tu a tu. I recordem que té doncs, la seva consulta aquí al Prat, que si teniu algun tema de dermatologia doncs us podeu posar en contacte directament. Doctora, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: I se disculpa, volia explicar una cosa.
1: Sí.
0: Volia, mira, el que sí que hem vist als dermatòlegs és que el sol impacta sobretot els primers 20 anys de vida. És a dir, el 80% del pes de la radiació solar en quant a la producció de càncer cutani a l'etapa adulta passa des de que naixem fins als 20 anys de vida. Nosaltres com a dermatòleg, jo com a dermatòloga vull incidir sobretot amb la població pediàtrica,
1: clar.
0: Perquè clar, és que amb aquesta edat ja tens la càrrega bàsicament per tota la vida, i amb això volia fer una campanya molt maca d'anar a les escoles de la mateixa manera que ho van fer els higienistes dentals, que van anar a les escoles a ensenyar als nens com havien la salut bucodental i que ha funcionat superbé perquè els meus fills des de ben petits
1: clar.
0: Es netegen les dents i ho fan perfecte. Jo vull, i vaig parlar amb l'Ajuntament i estem per intentar, no?, posar en marxa una campanya de protecció solar a les escoles ja des de ben petits, que el nen sigui líder de la seva protecció solar, perquè quan tu incorpores des de ben petit un hàbit saludable ho portes a la vida adulta i ho fas perfectament, i la intenció és aquesta, d'anar a les escoles, formar els nens, inclús a nivell cultural lligar-ho amb alguna activitat de fer teatre, no? Perquè les coses arriben als petits també amb cultura, amb teatre, no? De lo que és el sol, de com ens hem de protegir, i ara una mica estic en línia amb l'Ajuntament de començar a fer aquestes campanyes de protecció solar
1: doncs,
0: i cultura, que jo
1: doctora,
0: penso que...
1: Doctora, la convidarem un altre dia per poder-nos explicar quan aquest projecte comenci a desenvolupar-se a les escoles. Podem convidar també nens per veure què és el que han aprenent en aquests processos. Ens apuntem al tema perquè ens interessa, evidentment, i n'estarem molt pendents. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Isa. A reveure.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies. Adéu.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
3: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, afectarà un total de 211 treballadors, el 37% d'una plantilla de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al Centre Tècnic a la Zona Franca de Barcelona. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat, i el seu homòleg de Sigen USOC, Alex Manzanillo.
4: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
5: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
3: A la primera jornada de vaga hi han estat presents representants del consistori, entre els quals l'alcaldessa del Prat, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla. El Prat Comunicació ha estat aquest dilluns el primer mitjà local de Catalunya en organitzar el Xala, un escape room d'educació mediàtica impulsada per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO té com a objectiu fomentar el pensament crític i la verificació digital entre adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'escape room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació.
2: Esports.
3: L'AE Prat ha anunciat que Dani Hernández és el nou secretari tècnic de l'AE Prat, el terrassenc que es converteix en el nou responsable del conjunt potablava i s'encarregarà de la configuració de les plantilles de la denominada etapa 5 del Prat. El primer equip, el filial i el juvenil. Pel que fa a la seva experiència, Hernández ha treballat com a entrenador a la base del Sant Cristóbal i Espanyol, de secretari tècnic al Sabadell i scout al Barça. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de 11:45.
6: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
7: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
8: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva! Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: 38 minuts per sobre de les 10 del matí. Obrim la nostra finestra musical i això passa, com sempre, aquí al Prat per La Capsa. Avui hem convidat la Lucía Vílchez i la Marta Barrufet. Elles són dues tècniques que treballen a La Capsa, aquest equipament municipal. Què tal, com esteu?
1: Molt bé, gràcies.
2: Bon dia.
0: I esteu molt enfeinades perquè és que a l'estiu tot es desperta i la veritat que tenim ganes de moltes propostes, eh? S'està preparant tot, no?
1: Sí.
0: Us anirem tenint per aquí perquè ens espera El Meu Ritme, ens espera aquest cicle de videojocs també, amb música, però ens quedarem de moment en aquesta setmana. Demà tenim una proposta que torna a La Capsa, que es diu So Perifèric. En què consisteix aquest cicle?
1: Doncs és un cicle que vam començar fa com 4 anys, una mica per trobar un espai de trobada, de debat i com de reflexió crítica compartida al voltant de la música, per tots aquells que ens dediquem al sector, però també per a qualsevol amant de la música que com que tingui dubtes sobre qüestions i problemàtiques que al final ens atreveixen a tots. I és un cicle que vam plantejar com fer durant l'època de macrofestivals, una mica com a to reivindicatiu, però també per posar una mica de calma i de reflexió en aquests moments com tant de voragine en el sector musical.
0: I ho hem vist més que mai, jo crec,
1: sí,
0: no? Amb els festivals i amb Bad Bunny, no? I amb tot el que signifiquen aquests macroconcerts.
1: Sí, tot just vam començar el cicle, doncs, el primer So Perifèric va ser amb el Nando Cruz, parlant de macrofestivals i de circuits alternatius i emergents. Després vam fer una trobada sobre creació i gènere, desigualtat de gènere, perquè vèiem que els bucs d'assaig de La Capsa només el 10% dels usuaris són dones. La tercera trobada va ser sobre una altra gran problemàtica al sector, que és el tema del racisme, la pluralitat i com la diversitat de sons, no? Ara que estem començant a acceptar, bueno, no, a convertir en mainstream sons llatins com el reggaeton, no? Com donar-li una volta a tots aquests temes. I l'últim So Perifèric va ser sobre intel·ligència artificial, que jo crec que ara el podríem tornar a fer perquè crec que ha anat tan ràpid tot i ha evolucionat tan ràpid que podríem volver a hablar de todo esto.
0: I amb tots aquests precedents, encara, evidentment, hi ha temes de debat en la música, però que al final són el reflex dels temes de debat a la nostra societat. Aquesta sessió de demà l'heu enfocat al voltant de com consumim aquesta música, que també ha estat un dels debats d'aquest any, no? Hem vist alguns artistes que han sortit directament d'aquestes macroplataformes i molta gent que busca una alternativa però que encara és client captiu, no? de totes aquestes macroplataformes. Què és el que voleu aconseguir en posar això sobre el debat? Perquè al final sí que ens interpel·la directament, no? Potser a altres temes era més fàcil, però el consum de música està molt extès, no?
2: Jo crec que és tan difícil sortir ara mateix d'aquestes grans plataformes que ens van plantejar fer això per, com nosaltres mateixes, com les impossibilitats que teníem, els dubtes que teníem per posar-los sobre la taula i dir si a nosaltres ens està passant això i nosaltres veiem que amb les eines que tenim no veiem com podem sortir d'aquí i quina pot ser la solució, parlem-ne, obrim un espai de debat, veiem en quin punt està la gent i compartim una mica aquesta angoixa com a mínim i veiem si podem trobar possibles solucions a això, perquè és cert que tot i no està... O sigui, jo sento que jo escolto música i no segueix una mica com la meva ideologia, no? La forma com jo escolto música...
0: Va a la contra dels teus valors, però a la vegada tu vols sentir música i per tant ara mateix costa molt tornar al que era el disc físic, no? A desfer-se una mica de la tecnologia.
1: Sí, jo no sé en quin moment com... O sigui, com que no sóc conscient d'en quin moment vam deixar de comprar CDs o això que jo entrava a l'iTunes o em descarregava música, piratejava música, tots. I en quin moment vaig incorporar com les plataformes a la meva vida, com que no sóc conscient d'aquell clic i de cop ha canviat radicalment la forma d'escoltar música per totes i ja no pots sortir d'escapar de l'algoritme, no?
0: No. I a més... això, no? Que estan governades per uns algoritmes molt potents que a vegades jo amb músics d'aquí o prescriptors de música del Prat hem parlat de és que estic farta del meu algoritme, no? Sí. Perquè al final el que vull és poder descobrir coses noves i això passa per anar testejant coses que no tenen res a veure amb el que has sentit prèviament, que és el que et recomanen tota l'estona les grans plataformes, no?
1: Sí.
0: Costa sortir del bucle, però no sé si tenim esperança que això és possible.
1: Tenim esperança i crec que precisament per això, com el que deia la Marta, no? Com a resposta als nostres dubtes, volíem convidar a Soperifèric a gent que sí que està plantejant alternatives reals, sí. Està començant a donar-li voltes des d'aquí, des de Catalunya. Aviam com podíem entre totes afrontar aquests reptes.
0: A qui heu convidat per demà?
1: Doncs a la gent de la Instrumental. I també a la gent de, bueno, a un representant de Punyeta Amunt, que és també un col·lectiu doncs d'artistes, sobretot mallorquins, que han decidit com sortir de Spotify també, i que ens fa molta il·lusió perquè una, bueno, dues de les bandes ja havien passat per la capsa i una d'elles també havia assajat els books d'assaig de la capsa. Llavors crec que és molt guai aquesta retrobada també amb gent propera al projecte.
0: Clar, sí. Al final als músics els hi passa el mateix però agreujat, no? Que els usuaris d'aquestes plataformes.
2: La seva perquè... posició és encara més difícil.
1: Encara més complicada.
2: Sí, sí, clar.
0: Doncs anem a saludar també al Marcel Costa, que com deia la Lucía, doncs, han estat treballant en la Instrumental, en tots aquests dubtes que ens genera i contradiccions al fet de consumir música en streaming. Què tal, Marcel, com estàs?
3: Hola, bon dia.
0: Què és el que feu? Qui sou, la Instrumental?
3: Doncs la Instrumental és un moviment, no? És un espai que el que busca és... repensar la manera que té la música i el sector de la música de distribuir, no? De distribuir la música, de relacionar-se amb el públic. La Instrumental està formada tant per gent, no? que participa d'aquesta creació cultural, com per gent que té un perfil més d'oient i també més del món tecnològic, no? I la idea és repensar, però també proposar i construir eines que ens permetin ser més sobiranes, no? A l'hora de crear aquesta cultura que és tan nostra i que no tindria per què passar a plataformes americanes, no? Empreses i models de negoci que, amb els quals no ens identifiquem. La Instrumental té tres branques principals, no? Tres projectes que es relacionen però que també van pel seu compte. Per una banda està el boicot a Spotify, no? Que com ja heu comentat, fa un any doncs va eclosionar i va recollir totes aquestes inquietuds de les artistes respecte a participar de Spotify. Però no ens quedem només amb el boicot, no? Perquè el boicot, si no tens una alternativa, doncs és difícil escapar, no? Com ja heu comentat. I per una banda tenim un projecte i estem creant un software, no? Un software basat en programari lliure i descentralitzat, amb la idea d'empoderar tant les artistes com les oients. I també tenim un projecte més enfocat a organitzar-se, no? A organitzar-se per part de les oients, interpel·lar les oients, a responsabilitzar-se també d'aquesta creació cultural i que hi hagi una comunicació fluida i que es generi una comunitat amb les artistes.
0: Marcel, no sé si heu identificat en aquest procés el per què han guanyat aquestes macroempreses. Si és una qüestió de que no hi ha hagut alternatives, també aquí a Tertúlies hem parlat de que hi hagi alternatives tecnològiques de software per part de les pròpies administracions, no? Que potser anem una mica tard en el sentit de la carrera tecnològica, no? Hi ha una altra cosa que és que sembla que la gratuïtat doncs pugui ser la clau de tot plegat, però ara ja les plataformes et fan pagar per quasi tot i per tant una cosa que era gratuïta en un inici on tots ens vam sumar acabem pagant i acabem pagant d'una manera doncs quasi sense preocupar-nos. Què identifiqueu que pot ser més interessant també perquè un oient deixi de fer tot això que hem dit i passi a una plataforma de software lliure com la vostra?
3: És una gran pregunta. És com la pregunta del millor, segurament. I de fet, diguem-ne que la Instrumental també l'objectiu és que sigui un espai de debat on aquestes preguntes no les responguem nosaltres des d'una torre de vidre, sinó implicar tota la comunitat en buscar aquestes respostes de forma col·lectiva. Tot i així, per respondre una mica a la pregunta que em llances, sí que és veritat que la gratuïtat i la comoditat, no? Sí. en són les grans armes que ens atrapen aquest tipus de plataformes, no només amb la música. Això passa per supermercats en lloc de, no? En lloc de botigues d'aliments petites o mercats, en tots els sectors. I de fet és una lluita segurament global. aquesta comoditat també combinada amb uns ritmes de vida, no? que ens posen molt contra les cordes per tenir temps de qualitat per dedicar-hi, doncs és la gran trampa. Hi ha un procés que el Cory Doctorow va definir com emmerdificació,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: on d'aquestes plataformes, i llavors hi ha una gran inversió de capital primer, no? Que fa que les plataformes siguin molt senzilles, siguin molt atractives, siguin molt còmodes, i amb el temps, quan tu ja tens la teva base una mica tancada, no? La base d'usuaris tancada, doncs vas fent un procés de anar cobrant, no? Sí. Per als diferents serveis, i però tu ja estàs atrapada en aquesta plataforma i ets no? T'has generat una dependència. Llavors és difícil lluitar contra això perquè hi ha gent que hi està posant molts recursos, i la manera és per una banda intentar generar la consciència, no? d'entendre com funcionen els processos, què impliquen, no? I per altra, doncs, també això és una mica l'objectiu d'aquest espai de la instrumental, és buscar què pot fer atractiu, no? Més enllà de potser una comoditat o més enllà d'algú gratuït, sinó a nivell més comunitari, no? De generar una comunitat, de poder tenir una connexió potser més genuïna amb les artistes, o potenciar, tenim molt present intentar trobar els mecanismes per potenciar el teixit local, no? L'escena local, i que això sigui algo que a les artistes les aporti, perquè en el fons, si a les artistes aconsegueixen que vagi més gent als seus concerts, no? I no tant a macrofestivals, sinó a concerts de sales locals, doncs potser això té un retorn més enllà de quants diners t'han donat per la producció, no?
0: Us heu plantejat que sigui de pagament a aquesta plataforma que esteu desenvolupant? Perquè potser sí que aquest pagament que fem amb la modificació d'altres plataformes tindria sentit que fem el pagament pel consum de música, igual que abans, doncs potser ens compraven dos discos al mes, no? O ens compravem un disc segur al mes, i per tant aquest preu que abans pagàvem per consumir música ara podria ser també per una plataforma més ètica.
3: Sí, totalment. Diguem-ne que això són converses que estan en actiu, no? I que també volem que el màxim de gent, tant del món de la música com, no, de persones amb perfil d'oient, que digui la seva de què necessita o què estaria disposat a aportar. Però està clar que tot, tant la vida de les artistes com les infraestructures que suporten aquesta distribució, tenen un cost material, per tant, d'alguna manera s'ha de poder sostenir tot això. I quan és gratuït és perquè algú altre ho està sostenint, no? Llavors, sí, són converses, estem plantejant l'opció de que les artistes puguin decidir si ofereixen la música gratuïta, si ofereixen algunes reproduccions, no? Com algunes plataformes fan, doncs 10 de gratuïtes, i a partir de la desena ja has de comprar el disc o subscriure't d'alguna manera. Tot això són possibilitats que també, quan et construeixes tu la plataforma, no? Doncs també tens aquesta capacitat de poder crear el que puguis imaginar. Llavors estem en aquest procés d'imaginació col·lectiva, no? De veure quines coses podrien funcionar. Però sens dubte s'haurà de poder sostenir d'alguna manera, i per tant d'alguna manera hi ha d'haver-hi entrada de recursos econòmics. Com serà, la forma en què serà, doncs bé, això ja és un altre tema. A mi personalment, i ara parlo per mi, però són debats que estan en actiu, a mi m'agrada molt vinc del món de la cultura lliure, no? I a mi m'agrada molt la idea de pagar per alguna, o sigui, contribuir, no? Per alliberar la música, no? Està molt de moda en el món de la música, de l'art, la part del mecenatge, no? Amb el Patreon i totes aquestes plataformes de micromecenatge continu. El que passa és que per mi moltes es basen en pagar per una exclusivitat, no? Jo pago per tenir un contingut exclusiu, i a mi personalment m'interpel·la més això, no? El fet de poder, jo que tinc els recursos i puc, contribueixo per alliberar la música i que sigui accessible públicament. Però és això que deia, que no la idea nostra, hi ha totes aquestes opcions i en poden sortir més, però és que es vagin decidint de forma col·lectiva i comunitària.
0: És un debat Superinteressant. Al final, com a consumidores, com diem sempre, tenim la nostra força, no? I ens hem de replantejar cap a on van doncs, els nostres diners i el nostre temps i com consumim doncs, aquest tipus de música. Però clar, la part de les artistes a sobre es juguen al menjar de cada dia, o sigui, el boicot que s'ha fet durant aquest any, la veritat que té molt de valor, perquè al final és sortir d'un circuit comercial que mal o bé acaba tenint doncs alguns ingressos, no, per a aquestes artistes. Marcel, no sé com m'heu acompanyat al boicot dels grups que s'han significat i que han abandonat aquestes plataformes.
3: Doncs és complex. Ho has anunciat molt bé, perquè sí que és veritat que Spotify paga molt poc per les artistes, però sí que hi ha petits segells i petites artistes que aquest poc que paga és el que necessiten per poder fer viable el projecte, no? Sí. I si perden això, doncs ja no és viable. És veritat que hi ha com la secció de boicot més explícit, i sí que hi ha una crida a fer el boicot, i fer el boicot pot ser de moltes maneres, no? La més directa és treure tot el catàleg, però a vegades això no pot ser perquè alguna de la música, o sigui, alguns dels discos tenen, no, uns drets i unes llicències que ho impedeixen. I també pues, animem, o sigui, des del boicot a Spotify s'anima a explorar també altres maneres, no? Que sigui fer un suport explícit al boicot, encara que tu no puguis retirar tota la teva música. I des d'un sector també del moviment som molt actives en visibilitzar els espais alternatius. O sigui, si tu tens el teu catàleg a Spotify i ara mateix no el pots treure, doncs no el treguis, però ves explorant no, canals alternatius, ves construint eines alternatives i visibilitza-les molt, no? En les comunicacions, en les publicacions, i llavors fomentar molt això. Tot i així, és quelcom que, no, l'impacte del boicot i els reptes i una mica l'anàlisi de tot plegat és una cosa que, de fet, estem plantejant ara, no? Ara fa més o menys un any, doncs és un bon moment per fer una revisió de com ha anat, de quines coses ha portat i quins són els reptes d'un boicot així.
0: Marcel, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat, ha estat molt interessant aquesta conversa, i més interessant encara serà demà el seu perifèric. Com podem participar? A quina hora serà?
1: Doncs res, simplement heu de venir a les 7 a la terrassa del Bar de la Capsa. Ens demanem una copa de cervesa, un bitxí o el que vulguem, i seurem totes juntes, bueno, una conversa així molt amena i distesa perquè tothom pugui preguntar, sí. Hi hagi espai per dubtes i preguntes i conversar totes juntes.
0: Doncs un tema que ens interpel·la a tothom. Gràcies per posar-ho també sobre la taula, per establir aquest debat des de la Capsa, i que vagi molt bé demà.
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
2: Gràcies. Ens veiem demà.
3: Adéu. Gràcies. Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
6: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana de AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
9: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
8: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i ates han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
7: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
10: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
11: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
12: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
13: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
14: Loco. Tu ets perfecta?
15: No ho sé.
14: I tu?
15: Pues clar que sí.
14: I tu, que ets perfecta?
16: Però n'hi ha algú perfecte?
14: No ho sé.
17: Clar que no.
14: No?
17: No, no hi ha ningú perfecte.
18: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: notícies subalternes.
1: La recerca històrica no només se centra en aportar noves dades per ampliar un coneixement enciclopèdic del nostre passat. Sovint, les noves investigacions i els resultats que se'n desprenen suponen un canvi de paradigma en la nostra visió de períodes històrics sencers. El Prat té encara molts interrogants i llacunes temporals, i el segle XIX n'és un exemple clar. Soc en Pau Rodríguez Cabanac i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem de la politització del Prat als anys 80 del segle XIX. Les recents investigacions sobre el caciquisme local permeten reinterpretar la politització dels pratencs i pratenques de finals del segle XIX i principis del segle XX. No obstant això, a mesura que passen els mesos d'ençà la publicació de la recerca, fruit de la beca Jaume Codina, cal mencionar nous descobriments que ens ajuden a dibuixar millor el relat històric. En aquelles dècades de finals del segle XIX, la política local esdevenia, la majoria de casos, una eina de promoció social i una font de corrupció i clienteles, producte d'un prisma que reflectia una classe política estatal, que governava tot el retornatge al poder. El Partit Conservador de Cánovas del Castillo i el Partit Liberal de Sagasta s'alternaven al govern a través d'unes eleccions prèviament adulterades. L'any 1885 s'iniciava amb un conservador Cánovas al govern i els dos partits dinàstics havien pactat la continuïtat del règim davant la mort d'Alfons XII i la sobrevinguda regència de Maria Cristina. No obstant això, el Partit Liberal consolidava posicions i apostava per arreglar el territori i captar clienteles. En l'edició del diari liberal El Barcelonès del 27 de març de 1885 descobrim una nota del Comitè Local del Prat, recent format per personalitats lligades a la política local. La nota diu així: "Este comité local, lleno de júbilo por la construcción del mismo y en cumplimiento de las órdenes dictadas por el excelentísimo señor don Praxedes Mateo Sagasta, se adhiere con entusiasmo al de la provincia. Signarán, como presidente, al graner Pau Codina Balladbó, como vicepresidente, Bartomeu Llussà Farrés, como vocals, al masover de Can Bonic, Domingo Dalit Vallunrat, y al carnicer Josep Casanovas Parellada, y como secretari, al carreter Jacint Torrent Xirinacs." La constitució d'un comitè local del Partit Liberal respon a una dinàmica estatal, però que troba acollida en antics regidors del Prat. La majoria d'ells no formaran part del consistori a posteriori i desconeixem si els beneficia personalment ser membres d'aquest comitè. Apuntem la possibilitat que, més enllà d'una declaració d'intencions, ja que no tenim constància per ben ser d'aquest comitè, aquest òrgan local intentés consolidar-se com un braç polític de les elits tradicionals del terme. Un cop més, ens trobem amb un descobriment que s'assuma al trencaclosques del segle XIX pretenc i al caciquisme que va imparar durant dècades. Sorda i constant.
2: Trenquem el silenci. Parlem català.
3: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
4: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes, de 9 a 11 de la noche, en el Prat Ràdio.
8: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
9: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Serveis informatius, El Prat Ràdio.

0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. Raúl Ocón és delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat i el seu homòleg és de Sigen Usoc, és Àlex Manciño.
1: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
2: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
0: A la primera jornada de vaga ja han estat presents representants del consistori, entre els quals l'alcaldessa del Prat, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat. El Prat Comunicació ha estat aquest dilluns el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnat de primer cicle de l'ESO, té com a objectiu fomentar el pensament crític i la verificació digital entre adolescents a través de la gamificació.
3: Esports.
0: L'AE Prat ha anunciat que Dani Hernández és el nou secretari tècnic de l'AE Prat. El terrassenc es converteix en el nou responsable del conjunt Potablava i s'encarregarà de la configuració de les plantilles de la denominada etapa 5 del Prat, el primer equip, el filial i el juvenil. Pel que fa a la seva experiència, Hernández ha treballat com a entrenador a la base del Sant Cristóbal i l'Espanyol, de secretari tècnic al Sabadell i scout al Barça. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de 12:45.
4: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
5: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
6: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
12: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
13: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Enterprise.
1: Tot seguit, l'espai de divulgació sanitària Fem Salut, amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas. Hola.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodas, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
3: Hola, moltes gràcies. Trobada.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
3: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
1: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
3: no,
1: esglaonat?
3: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional, i el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infantil juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
3: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
3: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
3: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció, de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar jo pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària, de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
3: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
3: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
3: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no? Molt lligats a l'1 i al 2.
3: Sí.
1: A dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
3: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils de, o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò, els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
3: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. Uh-huh. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, uh-huh, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Mm-hmm. Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
3: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar, sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. tant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4, 5 una sèrie de diagnòstics, des de més lleus a més greus, però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
1: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes, recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet, i clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un sever, no? En funció, ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
3: Sí.
1: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò, o fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
3: Exacte, per un diagnòstic no determina tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar els elements i factors com el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
1: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari, ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament, però no em deriven allà on hauria d'anar, no?, i sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària, i a la primària t'atendran igual de bé, no?
3: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, i si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi, li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tingui més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació però ells també ens ensenyen a nosaltres.
1: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres professionals?
3: Exacte. Ara mateix, qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
1: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
3: No.
1: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i, a més, es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
3: El REBEC, el referent de benestar emocional, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, però no és el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei, també.
1: Doncs, ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que tenim.
3: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballadors social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents a salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
1: Es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
3: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns més de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem i treballar com un equip coordinat. I endreçat ha sortit aquest model esglaonat.
1: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
3: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, de Està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que hi arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i per tant aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
1: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marbodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més, no?
3: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
1: Potser el que els hi manca és temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem. Jo potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
3: Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional, però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap. Oh, veu
1: passen coses, no?
3: Li fa mal, és una sintomatologia física, molt habitualment darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs molt evidents, no? Hi ha més de, bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no? Doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
1: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marbodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.
1: Thank you.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellver, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es preveu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, UFOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre en paral·lel destini pressupost a la visita del papa, i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deies, en un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
2: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El pont Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc amb restriccions d'estacionament i talls, i també a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
1: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Planeta Prat.
6: Tot seguit, l'espai Col·lectius en xarxa, que té com a propòsit reflectir les múltiples realitats que conviuen dins de la diversitat sexual i de gènere.
7: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
8: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
9: Molt bé, i tu, Lluís?
8: Molt bé, acabant el curs.
9: Acabant el curs. Amb Déu-n'hi-do, quin final de curs, eh?
8: Quin final de curs, Manel.
9: Sí, sí. Els docents, a tope. Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
8: És que és així.
9: Total, hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
8: que tornen a passar,
9: a dia d'avui.
8: Que no passin algunes,
9: total,
8: diria
9: total,
8: jo, eh?
9: Total. Esperem que acabi bé, sisplau, sí.
8: Vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius, perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel?
9: Sí.
8: Per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan escardant. I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que, que acostumem a tenir aquí durant, no? durant les temporades del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop la, l'actualitat política i social. Què et sembla?
9: Doncs perfecte, si vols, anem per feina.
8: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
7: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 a Espanya
9: fa poc,
8: ha aparegut,
9: fa quatre dies,
8: per primera vegada al capdamunt, número 1, no guanyem moltes coses, eh?
9: Ja, és veritat bueno, que no, és veritat que no, però alguna cosa sí que ens reconeixen.
8: Això està bé guanyar-ho.
9: Sí.
8: Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil. És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones

0: contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés, que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%, sí. França ja un país veí 60%, molt per sota d'Espanya. ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no? de com havia retirat com la pàtria potestat a famílies, per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no, naturalment en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no? Perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic, discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Ogando o plataformes com Feministes por la Justícia, no, qüestionen idees com el Yo sí te creo, entès d'una manera automàtica o incondicional, i aquest debat en si mateix, pues, està molt bé, és legítim, però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé, moltes entitats i investigadores també alerten que sovint aquests debats van acompanyats de dades descontextualitzades o directament falses, especialment sobre les denúncies falses, no, per violència masclista. La Fiscalia General de l'Estat fa anys que la situa en percentatges molt baixos, molt lluny del relat amplificat, per exemple, a les xarxes socials. I mentrestant, doncs la violència continua existint. Aquest maig mateix a Catalunya ha quedat commocionada per l'assassinat d'una dona trans hondurenya de 33 anys a Figuera, a Figueres, al mig del carrer, a plena llum del dia, no, presumptament a mans de la seva exparella, que tenia antecedents i una ordre d'allunyament. Per això avui volem preguntar-nos què vol dir realment ser el millor país d'Europa per les persones LGTBI, perquè una cosa són les lleis i una altra la vida quotidiana.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per parlar de tot això ens acompanya l'Iñigo Aduriz, periodista i cap de política al diario.es, un dels mitjans que més ha treballat la cobertura del dret LGTBI, extrema dreta i discursos de desinformació. Amb ell volem repassar aquest moment polític i social, què està passant a Espanya i què en poden avançar altres països del que podria venir. Iñigo, què tal? Com estàs?
2: Hola a los dos, què tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
0: Moltes gràcies per ser aquí aquesta vegada en directe també amb nosaltres, i et veurem i et veuran els nostres oients. Comencem pel Rainbow Map, no? Què és exactament aquest Rainbow Map d'ILGA Europe i què mesura?
2: Bueno, pues este mapa es un estudio que elabora la ILGA, que habéis definido perfectamente, que es una organización que aglutina a diferentes organizaciones que luchan por los derechos LGTBIQ+, y que valora, digamos, las garantías de cumplimiento de varios puntos. Creo que habéis mencionado que eran 76, creo que es así. Y hace un ranking en función de cómo los países cumplen o no estos puntos, ¿no? En este caso, en el último caso, ha valorado 49 países y ha deducido que España cumple con el 89% de esos puntos, que son 11 puntos más que en el último ranking, que el del año pasado, lo que le ha permitido elevar 4 puestos.
3: Uh-huh. Iñigo, i perquè la gent a casa ens entengui, per què Espanya ha aconseguit pujar fins a aquest primer lloc, en què és el que ens han valorat a favor

0: Hola, buenos días. Como cada martes a las 12:35 nos vemos en Pincelladas del Mon para hablar de solidaridad, de proyectos musicales, para hablar de cultura, de derechos humanos y para comentar acerca de muchas cositas que mucha gente muy linda hace alrededor del mundo para que tengamos un mundo mejor, un mundo más armónico y más empático. Y hoy precisamente hemos escogido un lindo proyecto, un proyecto musical, se llama Drop Collective. Es un proyecto de 10 músicos iniciado en el 2016 en Barcelona. Y es maravilloso porque la gran escena jazzística de la ciudad lo llevó a coincidir con ellos durante sus estudios superiores y a descubrir intereses comunes de la búsqueda de sonoridades que incorporaban elementos del jazz tradicional y ritmos jamaicanos. Desde entonces siguen explorando nuevos sonidos, haciendo uso de una sólida sección rítmica con la incorporación de recursos y efectos provenientes de la música reggae y del dub, con letras y melodías que hablan de amor, de respeto y de libertad. Y hoy tenemos como invitado a Andreu Domenech, saxofonista del grupo, compositor catalán, fundador de muchos proyectos musicales en nuestra ciudad y además actor, quien nos va a comentar un poquito de qué se trata el grupo, cómo nació y algunas otras curiosidades. No se vayan, lo tenemos aquí con nosotros. Hola, buenos días, Andreu. Cuéntame tu historia como músico.
1: Doncs bé, la meva història comença a Martorell, a l'Escola Municipal de Música. Martorell és un poble del nord del Baix Llobregat, i allà vaig poder, doncs, estudiar saxo, fer combo. Recordo molt de carinyo tots els concerts que vaig escoltar i també, doncs, tot el suport que l'escola donava als alumnes per això, no? Pues per tocar plegats i participar d'activitats, conèixer gent i en general disfrutar del que és fer música, no? Quan ets un nen o un adolescent. I això em va portar a conèixer companys i companyes amb els quals vaig poder fer alguns grups. Vaig tocar, pues, com a adolescent amb 15, dels 15 als 20, dels 20 anys ben bé. Vaig estar com amb diversos grups que feien música jamaicana, principalment ska. I va ser molt divertit. De fet, a través d'aquesta música vaig començar a veure que m'agradava l'apartat més d'improvisació. Això em va portar a conèixer el jazz i una miqueta, i molt a poc, doncs vaig anar fent el camí que em va acabar portant al Conservatori del Liceu a fer un grau superior i poder, doncs així dedicar-me professionalment a la música. Aleshores, ara ja fa, podríem dir que fa més de 10 anys que em dedico professionalment a això, a tocar el saxo. A mitja carrera em vaig especialitzar en el saxo baríton, instrument que encara ara és el meu instrument principal, però des de ja fa uns anys també que vaig començar a aprendre a tocar la flauta travessera, clarinet baix, i aconseguir una miqueta tenir tot el que seria tots els diferents saxos que hi ha. Ja fa un temps també que de fet, des de que vaig acabar la carrera, que he anat compaginant amb el tema de la docència i també amb el tema de la composició. M'agrada molt composar, m'agrada molt fer arranjaments i d'aquí una miqueta també surt el projecte de Drop Collective, que és aquest grup de 10 persones que fa 10 anys, coneixent-nos al Conservatori del Liceu, doncs vam començar a tenir aquesta aposta de fer aquest repertori d'arranjaments originals, d'estàndards de jazz i també de composicions pròpies. Per al qual encara ara, doncs això, segueixo composant. De fet, aquest any de manera més intensa, perquè vaig rebre una ajuda de la composició, o sigui, una ajuda de la Fundació SGAE per composar uns temes per Drop, i de fet són uns temes que sortiran ben aviat en motiu del nostre desè aniversari. Ja els vam gravar al setembre i dos d'ells, doncs, sortiran més aviat, conjuntament amb un arranjament del Daniel Ferrú, del pianista de la banda, que anunciarem aviat. I res, i ara mateix la meva història està centrada en aquesta diversificació. Des de feia uns anys que també sóc actor i faig teatre familiar. Ara també estic fent una obra de teatre musical que s'estrenarà el 26 de juny a Reus, que es diu Gaudí, el despertar del geni. I descobrint aquesta faceta actoral conjuntament amb seguir mantenint vius els meus projectes. Al novembre es va publicar un llibre també d'uns duets que vaig composar amb motiu d'aquests doblatges, que doblar vol dir doncs tocar diferents instruments, no? Com deia, el clarinet, la flauta, el saxo. I una miqueta entre aquests equilibris segueixo desenvolupant-me allà on em deixen i amb aquells llocs on em fa il·lusió.
0: Cuéntame también la trayectoria del grupo, cómo se reunirán la primera vez, dónde se encontraron y cómo ha sido esta bonita experiencia.
1: Drop Collective es va crear el 2016 al Conservatori del Liceu i el primer disc el vam poder enregistrar el 2018 gràcies a diferents ajudes de les cases de la música, amb les quals doncs això, no, ens van agafar i ens van impulsar per fer aquestes primeres gravacions. Vam tenir molta ajuda en aquell moment també del Conservatori del Liceu, aquí estem molt agraïts perquè ens van donar l'opció de tocar a la Pedrera, alguns festivals, i això ens va anar superbé per començar a entendre, no?, sortint d'una carrera universitària, entendre com funciona el mercat laboral de veritat i començar-nos a trobar en situacions de les que sempre hem anat aprenent moltíssim. I bueno, després va venir una pandèmia que ens va deixar una miqueta trastocats i el 2021, que és quan jo agafo una miqueta el lideratge en el nivell de la coordinació del col·lectiu, doncs vaig coordinar aquesta segona gravació de Com Shine, en aquest cas, que és un disc on ja incorporem temes originals. I ja des de fa més poquet, el 2024, vam gravar Inside, que és el tercer disc, i ara ja estem pensant en el quart. A part de la trajectòria discogràfica, doncs hem pogut comptar amb aliats importantíssims, com per exemple la Panxita Records, Brixton Records i molt especialment també el Xalar 58, que ha mesclat la majoria dels discos i que, bueno, que forma part també del so de la banda i podríem dir una miqueta de la nostra trajectòria. I després, doncs, bueno, nosaltres ens hem anat desenvolupant en tots aquells escenaris que han confiat en aquesta proposta que està entremig de l'ska, el reggae i el jazz, no? Sent una proposta que ha encaixat en festivals de jazz, però també en festivals de reggae. Hem passat pel Rototom, hem passat pel Nova Reggae, hem passat pel Terrasseta Reggae també. Hem pogut tocar a sales amb artistes com Doctor Rindinc, com Scatalites, com la New York Sketches Ensemble, Toots and the Maytals també, l'aniversari de la Mirona. És a dir, realment hem pogut trepitjar escenaris molt, molt importants, dels que hem après moltíssim i amb els que hem pogut compartir amb la gent aquesta visió nostra que tenim, no? Doncs del que és la música jamaicana barrejada amb les nostres influències jazzístiques i en aquest format tan especial que és aquest grup de 10 persones amb 5 pitos amb els que sempre anem buscant noves maneres d'interactuar i bueno, i de jugar, no? Tant amb ritmes com amb arranjaments. I bé, aquest 2026 estem celebrant els 10 anys de la banda. I un dels concerts és aquest concert que fem el proper 13 de juny a la sala Jamboree.
0: Y seguro que nuestros oyentes tienen muchísima curiosidad acerca de vuestros próximos proyectos. Cuéntame un poquito, ¿qué va a pasar?
1: Seguint amb els esdeveniments que tenim programats per aquestes properes setmanes, entre elles hi haurà el llançament del primer single que hem gravat amb la nova cantant, amb la Sara Lilo, i també amb l'Estefania Chamorro a la bateria i la Maya Hermoso al saxo alt, que han sigut incorporacions d'aquest últim any i mig enrere. I estem supercontents de poder haver pogut gravar amb elles, per fi. I res, ja ens veurem això en el Jamboree el 13 de juny, que farem dos passes a les 7 i a les 8 i mitja. Serà un concert molt xulo, molt íntim. El Jamboree és una sala que tenim molt d'apreci i vam tancar la primera gira, la gira Storming, la vam tancar, crec que va ser al febrer del 2020, i va ser un concert molt especial, així que encantats de repetir. I després ja ens podrem trobar el 19 de juliol a Sant Cugat, a la sala El Siglo, el 20 de juliol a Sant Feliu de Llobregat i el 24 de juliol a Premià de Dalt. Així que aquests són els tres eventos que farem aquest mes de juliol i el Jamboree que el fem aquest proper 13 de juny. I no podem dir res més perquè això, a la tardor serà una miqueta al final d'aquesta gira dels 10 anys i ja us anunciarem les dates més endavant.
0: Andreu, ¿y para ti qué es la música? ¿Piensas que la música es un elemento de cambio, un elemento transformador? ¿Por qué haces música?
1: I responent a l'última pregunta, doncs la música per mi és una manera de com de comunicar-se tant amb un mateix com amb la resta de persones. És una companya de viatge també, la música, és a dir, ens acompanya en el que és viure, en el que és compartir tot tipus de moments, emocions. No deixa de ser un art, una manera d'expressar-nos i una manera de crear memòria, de crear història, no? Aleshores, no sé, totes aquestes coses, per un altre cantó, no deixa de ser, pues, això, un art més, no? I en aquest cas a mi m'ha tocat la música, potser a una altra persona li ha tocat més la dansa, li ha tocat més la poesia, no? O totes a totes alhora. Però com a art sí que té aquest fet únic i especial que també comparteix amb altres arts escèniques, que és el fet de que pugui ser irrepetible, tot i que ara amb les gravacions i els vídeos i tot això sembla que cada cop tingui menys valor, no? Però el fet de poder viure una experiència irrepetible que et connecti amb el moment, que et connecti amb pues això, amb la gent amb la que la comparteixes o amb tu mateix, no? Que t'està generant un seguit de coses en un moment concret, més enllà de totes les coses efímeres. És a dir, la música pot ser molt concreta per un moment molt determinat i et pot impactar moltíssim. Aleshores, per mi la música té tot aquest poder, però sobretot l'entenc com a algo que passa en directe, com a algo que passa en un això, doncs en un espai irrepetible, no? Per un altre cantó hi ha aquesta art paral·lela que és la música gravada, que també, pues, bueno, ara aquí potser m'estic ficant en un jardí complicat, però bueno, simplement això, no? Com diferenciar aquestes dues músiques i que a mi realment de la música el que em fa feliç és poder-la fer amb la gent amb la qui gaudeixo fent-la, a treballar amb gent preciosa que té, pues, això, no? Amb qui compartir, pues, aquestes expressions, aquestes idees, aquesta creativitat. I també molt especialment doncs, quan la puc compartir doncs, amb públic i recollir aquestes emocions, saber que el que jo pugui sentir doncs, també ho sent la gent que escolta el que fem, no? I això doncs, m'encanta. I res, i el fet de trobar-se i compartir la música és bàsic, no? Per la cultura, és bàsic per la convivència, és bàsic per créixer com a poble, és bàsic per moltíssimes coses que bàsicament sostenen la vida, no? Que és la vida en societat i el compartir entre tots i ajudar-nos i tot plegat. És també, depèn de quina música fas, perquè hi ha música que està molt dintre del sistema, però crec que fer música jazz, fer música reggae, fer tot això està més connectat amb l'ajuda als altres, amb l'apreciació de la vida, amb un missatge molt més anticapitalista i dintre de, i, bueno, perdó, i fora d'aquesta lògica del créixer, ser famós, guanyar molts diners i tenir moltes coses, no? Aquí crec que tots els que estem fent jazz, tots els que estem fent reggae, i som per altres coses, i som per cuidar-nos, i som per disfrutar, per gaudir de la vida i sobretot això, no? Pues per fer comunitat i per connectar-nos amb sentiments més relacionats amb l'amor i la comunitat que no pas amb l'odi i l'individualisme, que és el que sol portar bueno, pues això. Ara aquí m'he perdut. Bueno, és que vaya preguntes. I em queda una última. Què vull dir al món? És una pregunta molt difícil. Pues res, que ens estimem i que ens donem temps, calma, endavant i això, i cuidar-nos molt i deixar enrere ja paraules que ja ens haurien de... que ens cansen, no? És a dir, jo estic cansat de saber... És a dir, que de saber que hi ha masclismes com prou, no? Que s'acabi el masclisme ja, que haguem de deixar de parlar d'això, que ja no haguem de parlar més d'igualtat, que no faci falta parlar d'igualtat, no? Ni de racisme, com que totes aquestes coses desapareguin, que ens puguem cuidar tots, que puguem disfrutar de ser persones i veure totes les individualitats i reconèixer-nos en aquesta mirada més amorosa. Així que això, que ens estimem i que ballem, que és la millor manera de passar aquests dies que tenim a la Terra. Així que això, ens veiem el 13 de juny al Jamboree.
0: Muchas gracias, Andreu, por venir a nuestro programa. Muchas gracias a los oyentes que me escuchan, también a nuestros editores y a la parte de producción. Y nos vemos el próximo martes en Pinceladas del Mon para hablar de muchas cositas. Y para terminar nuestro programa y seguirnos entonados con esta maravillosa música, les voy a dejar precisamente una canción de Drop Collective que se llama What a Difference, que marca mucho la diferencia y que además esta canción nos va a acompañar en nuestro día y nos va a alegrar y nos va a dar mucho optimismo. Y no se olviden, todos vuestros pequeños actos marcan la diferencia. Hagan pequeños actos y piensen siempre en el otro. La empatía es muy importante. Ahí les dejo esta reflexión. Un besito para todos, nos vemos pronto.

0: это правильно.
1: Doncs 54 minuts per sobre de les 12 del migdia abans de marxar. Una notícia de darrera hora i és que ara mateix està suspesa la circulació de tots Rodalies per una incidència al centre de control i Rodalies avisa que els trens poden estar aturats fins que es recuperi el sistema i també la regulació del trànsit ferroviari. És una incidència que afecta a totes les línies de Rodalies a hores d'ara, segons informes. Doncs des de T-Mobilitat a les seves xarxes socials i també, evidentment, als principals mitjans de comunicació. Per tant, si teníeu previst desplaçar-vos en Rodalies en un dia especialment complicat, perquè acaba d'aterrar també el Papa aquí a l'aeroport del Prat, tingueu en compte que no podreu fer servir el tren de manera habitual. Per tant, opteu per d'altres línies. Avui serà segurament especialment interessant poder optar pel metro com un servei de mobilitat essencial que no es veu tan afectat pel trànsit, tenint en compte doncs, que aquesta part de Rodalies, a hores d'ara, com dèiem, està absolutament interrompuda la circulació de trens fins que es recuperi el sistema d'ADIF. Us anirem actualitzant també tota aquesta informació al llarg del dia.

Vinga, doncs ens acomiadem amb aquesta notícia, com dèiem, de darrera hora, amb l'aturada ara mateix de tots els trens, de totes les línies de trens de Rodalies de Catalunya, un fet que se suma doncs, amb els diferents esdeveniments, amb l'arribada del Papa, amb aquest aterrament fa uns minuts només a l'aeroport del Prat, amb tots els estudiants desplaçats també que avui començaven la selectivitat i enmig d'una vaga d'educació que estem seguint. Nosaltres hem de deixar pas als serveis informatius que us actualitzaran puntualment també tota aquesta informació. Abans, però, agraïm a col·laboradors i col·laboradores que, com sempre, fan molt més interessant i entretingut aquest programa, a tot l'equip, amb Sergio Villarà a la part tècnica, amb Marc Quinto a la producció i amb Neus Bou a les xarxes socials. Com sempre, gràcies a vosaltres, als i les oients, per l'acompanyament diari. Salutacions de qui us ha parlat avui la Isa González Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos! We'll be right back.

Bona tarda. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimarts 9 de juny de 2026.

0: Rodalies ha anunciat que a causa d'una incidència de DIF que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari, els trens poden romandre aturats fins a la recuperació d'aquest sistema, una incidència que afecta totes les línies de Rodalia de Catalunya, incloses, per tant, les que circulen pel Prat. Arrenquen les proves d'accés a la universitat per a 45.821 estudiants a Catalunya. Aquest és el primer examen del dia, obligatori per tots els que hi presenten a la fase general, ha estat el de llengua castellana i literatura a les 9 del matí. El Prat Comunicació ha estat el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsada per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat adreçada a l'alumnat d'ESO té com a objectiu fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. Pel que fa als esports, Dani Hernández és el nou secretari tècnic de l'AE Prat. Repassarem la trajectòria del terrassenc i els detalls del fitxatge al Prat Esports amb Jonathan Marín González. Pel que fa al temps, hem arrencat la jornada amb núvols i fins i tot algun plugim de matinada, però al llarg del dia el sol s'ha anat fent protagonista. Demà poden tornar les nuvolades i el temps més aviat suau. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos de la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, seran uns 211 treballadors, el 37% de la plantilla de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al centre tècnic a la zona franca de Barcelona. Àlex Manciño és delegat sindical de Sigenusoc.
1: Como lo que nos vienen es con que solo quieren hablar de cantidades, echarnos a la calle y hablar de cantidades, y la parte social, lo que les estamos reclamando es un plan social de verdad, que se impliquen un poco más, que nos hablen de otras alternativas que no sea dinero, que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, que nos busquen otro tipo de alternativa con una empresa, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Entonces lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
0: Amb tot, la plantilla de Nissan esgota les opcions d'arribar a un acord amb que no passi per l'actual ERO fins les darreres reunions i instàncies. En cas contrari, preparen mobilitzacions més contundents. Juan Carlos Yepes és el delegat sindical d'UGT.
2: Hemos iniciado el proceso este de huelga indefinida entendiendo que todavía queda plazo para negociación. Esperemos que la posición de la empresa mañana cambie y todavía durante el día de mañana esperamos poder llegar a algún tipo de acuerdo. Si no fuera así, entonces ya veríamos de reunirnos de nuevamente. Entendemos de que todavía queda tiempo y ya habrá tiempo de planear nuevas movilizaciones.
0: Més enllà dels 211 treballadors acomiadats, sindicats i treballadors temen que aquest ERO sigui el primer pas per a un desmantellament definitiu de les plantes de Nissan a Catalunya. Escoltem Raúl Ocón, delegat sindical de Comissions Obreres.
3: Es un cierre encubierto, ha quedado claro, porque de 122 personas trabajadoras despiden, quieren despedir a 110 y dejar a 12, pero no mantenerlas claramente en este centro. Tenemos claro que Nissan no apuesta por Cataluña y que esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
0: A la primera jornada de vaga hi han estat presents representants del consistori, entre els quals l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla.
4: Reconeixem i recolzem la feina sindical, les millores a nivell laboral s'aconsegueixen quan tens un sindicat, una representació sindical forta i unida, com ho té per sort aquesta planta, i per tant, doncs, de moment ens mantindrem a l'espera de les informacions que ens puguin traslladar demà després d'aquesta reunió que tenen, i en funció d'això, doncs, anirem decidint amb l'objectiu, evidentment, que l'alternativa que es plantegi no sigui la del tancament.
0: L'Ajuntament ha ofert un canal obert per intercanviar informació, suport logístic i l'opció de presentar una moció de suport al ple, com s'ha fet anteriorment amb altres empreses de la comarca que han patit expedients de regulació d'ocupació.
5: Mobilitat.
0: Actualitzem la informació que donàvem amb titulars. Rodalies restableix progressivament el servei de Rodalies després que una incidència de DIF afectés el sistema de regulació del trànsit ferroviari. La incidència ha afectat totes les línies de Catalunya. justament avui, afecta doncs, a tota Catalunya, degut a la, també a la visita del papa Lleó XVI, algunes línies com la R2 veien reforçades el seu servei amb 4 trens més durant tota la jornada. En aquests moments, Rodalies està restablint aquest servei.
5: Educació.
0: Arrenquen les proves d'accés a la universitat per a 45.821 estudiants a Catalunya. Ens amplia la informació la Irene Álvarez Trujillo. Bona tarda.
6: Bona tarda. El primer examen del dia, obligatori per a tots els qui es presenten a la fase general, ha estat el de llengua castellana i literatura, a les 9 del matí. A les 12 ha estat el torn de l'examen de llengua estrangera escollida. I a les 3 de la tarda es faran simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat.
0: Gràcies, Irene. I avui, precisament, hi ha convocada una nova jornada de vaga als col·legis i instituts arreu de Catalunya que s'està seguint de manera desigual al Prat. Als col·legis, el seguiment de mitjana és poc més del 10%, mentre que als instituts es situa aproximadament en la meitat.

0: Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Tens un comerç al Prat?
5: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
6: 93 478 53 60
7: 93 478 53 60
4: Al Prat tot resulta ben pagat. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is
8: all right. Hey, hey. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: Salut.
1: Cada primer dimecres de juny es commemora el Dia del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada per recordar i retre homenatge als donants i les seves famílies. A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Avui volem conèixer més sobre el procés de ser donant amb la Rocío Santafemia. Bona tarda.
2: Bona tarda. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits s'han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. Avui, precisament, en parlem amb el director de l'OCAT, el Jaume Tort. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Començàvem dient, no, com les dades mostren que les donacions han augmentat durant l'inici d'aquest 2026. I en primer lloc, senyor Tort, com valoren aquests resultats?
3: Bueno, prudència, perquè la donació, sobretot, no obeeix a unes... No hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres. I per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre, doncs, de l'any passat, doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any, doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és, ens movem sempre amb aquesta incògnita.
2: Pel que fa a les donacions en si, en tot el procés, com funciona? En primer lloc, quins són els requisits per poder ser donant? I després, un cop que la persona decideix que vol ser donant, quin és el procediment a seguir?
3: Aviam, els requisits. Una mica el concepte que tothom ha de tenir és que avui dia hi ha poques barreres a la donació i que cada persona, diguem-ne, és diferent, no? O sigui, que en el moment en què morim, si estem parlant de la donació després de morir, donació cadàver, això normalment, per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital, per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital, i a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen, doncs sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions. O sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona, doncs, ha mort de càncer, doncs no podrà ser donant, Tot i que sí que podrà ser donant de les còrnies, dels ulls. Això sí, perquè la còrnia permet trasplantar-la, perquè és un òrgan avascular que no té el rec sanguini, doncs la còrnia sí que la pots fer servir i es pot donar i trasplantar-la. Però

0: el que sí invalida clarament és el càncer, però excepte el càncer, avui dia doncs no hi ha límits. No hi ha límit d'edat, perquè cada persona s'ha d'avaluar, per això també ja ho sabem, hi ha gent que té 60 anys i que desgraciadament no té bona salut, però també en trobem de 90 i pico que tenen una salut excel·lent, i per tant els de 90 i pico també poden ser donants, segurament de ronyons i de fetge. O sigui que el concepte és que hi ha pocs límits. Això sí, alguns òrgans tenen alguns criteris una mica més estrictes. Bastant, per exemple, el cor i el pàncreas tenen uns límits d'edat doncs més baixos, 50, 55, més gran no. Ara el ronyó no té límit d'edat, per exemple.
1: Sempre s'ha de prendre la decisió de ser donant estant vius, diguéssim, o la família, un cop mor la persona també, pot decidir si donar o no aquests òrgans?
0: Aviam, el sistema que tenim aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol és el que es diu de consentiment presumpte. Vol dir que tots som donants si no hem manifestat en vida el contrari. Però ho exercim d'una manera molt particular des del primer dia, des de fa molts anys, que és que es pregunta a la família sobre això, que se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si era, tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla. Si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs és vinculant és fer les voluntats anticipades. Que això, afortunadament, ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP. Tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda, per si la gent té dubtes, a entendre el document, revisar-lo i signar-lo. I llavors, dintre de les voluntats anticipades, hi ha l'apartat de donació. Llavors, com que aquests documents es registren al sistema de la història clínica electrònica de Catalunya, doncs llavors els hospitals veuen si hi ha voluntats anticipades i, per tant, ja tenen doncs l'opinió d'aquella persona. I normalment, si hi ha unes voluntats anticipades, això ajuda a quan el coordinador de trasplantaments igualment anirà a parlar amb la família. Però si va dient, hem vist que tenia voluntats anticipades i que volia ser donant, a la majoria de famílies li trauràs un pes de sobre, perquè les famílies és el pitjor moment per anar a parlar amb elles i demanar-los coses. Estan en xoc emocional, s'acaba de morir una persona estimada i, per tant, moltes famílies no estan en condicions de contestar res. Per això, quan parlem de les narratives, dius, quina és la causa? La causa és que no hi ha resposta, que no estan en condicions de contestar. Per tant, la clau és fer les voluntats anticipades i dir-ho a la família, dir, escolta, jo he fet voluntats anticipades i no us preocupeu que ja està, ja he pres la decisió.
1: Com es pot fer això? És una acció fàcil?
0: És molt fàcil. El CAP, el teu CAP, pregunta això, que vols fer aquest document, i normalment tots els CAPs s'han organitzat i hi ha una persona de l'equip o dues que, doncs, que han fet la formació per conèixer bé aquests documents i que, si tu no tens algun dubte, et poden respondre els dubtes. Si no, demanes tu el document, te l'emportes a casa, tu mires, escrius i els hi tornes amb ells perquè ells el registrin. Això es registra des de l'atenció primària. És senzill. També a La meva salut, a l'aplicació de La meva salut, hi ha una pestanya que diu voluntats i donacions. Allà pots posar que voldries ser donant, però és un indicatiu. A darrere d'això no hi ha un registre. És un indicatiu com el carnet del donant, que el pots portar i això ajuda, o pots demanar al metge que ho posi la història clínica. Però el que realment té valor legal és el document de voluntats anticipades.
1: Abans, quan li preguntava per aquest augment, deia, ens ho prenem amb prudència. Què és el que la gent acostuma a temer més, o què té més por la gent a l'hora de decidir si ser donants o no, i que pot significar que decideixin optar per no ser-ho?
0: Clar, això de les causes que és la causa més gran, i que és més de la meitat de la gent que contesta alguna cosa quan se'ls hi pregunta, és això, que no tenen capacitat de respondre, no poden respondre en aquest moment. Després, els motius religiosos, culturals, és un percentatge sempre petit, un 4, un 5, un 6. Hi ha gent que també li fa molt respecte a la integritat del cos, jo no vull que el toquin. També hi ha gent que això ho té en compte, però són percentatges petits. Sempre pesa molt més la voluntat d'ajudar amb algú, ajudar un altre. Això, afortunadament, és el que pesa. I ara ja no tenim en compte, encara que nosaltres diem que tenim les xifres de negatives familiars altes, però que estem molt millor que qualsevol altre país del món, també amb les negatives. Encara que ens pugin una mica, qualsevol dels països que ens van al darrere amb donació i trasplantament tenen les negatives molt més altes que les nostres. El que passa que, bueno, com que estan pujant una mica els últims anys, doncs ens ho hem de mirar.
1: Hem centrat una mica la conversa respecte a les donacions post-mortem, però per fer donacions en vida, també són habituals o són una miqueta menys? Com estaria la comparativa en aquest sentit?
0: Bueno, la donació en viu està molt orientada a la donació de ronyons, perquè la llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove, el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè clar, és el millor tractament possible per a la insuficiència renal. Clar, és molt millor un ronyó d'un donant viu que se li treuen i que de seguida te'l posen a tu, i són els ronyons que duren més anys, lògicament, perquè estan funcionant bé amb una persona sana, pràcticament no estan fora del cos, perquè tot just treure-la i es posa el receptor. Per tant, és el millor tractament possible, i sobretot és el millor tractament per la gent amb insuficiència renal relativament jove, perquè els nostres donants són grans d'edat. Per tant, si algú té insuficiència renal i és jove, no tenim donants per ell, i per tant la millor opció, i a part tècnicament és la que dura més anys, és la que la millor possible, és la donació de viu. I hem fet molta, vull dir, si a Catalunya es fa el 40% i pico, 43, que era l'any passat, dels trasplantaments de ronyó de viu de tot l'estat. O sigui, Catalunya té una gran tradició de trasplantament renal de viu.
1: Ja per últim, per acabar, li volia preguntar, no sé si creu que cada cop hi ha més conscienciació sobre la importància de ser donant, si encara hi ha desinformació, i en aquest sentit, quina és la importància precisament de les aliances per poder maximitzar aquesta consciència social sobre la importància de donar òrgans i com podem ajudar altres persones.
0: Clar, precisament, mica per això aquests comentaris sobre les negatives familiars, que hi estem treballant, però precisament un dels interrogants que ens hem de posar sobre la taula és si sí que som una societat solidària, ho som molt, perquè tenim molt bona donació, encara que pugi una mica les negatives, però clar, no tenim cap garantia de quin serà el futur immediat. És a dir, les noves generacions tindran aquest mateix nivell de sensibilització i de compromís amb la donació, no ho sabem. I per tant, això l'únic que ens ha d'esperonar és a dedicar esforços a analitzar bé aquesta situació, què pensen les generacions joves, i fer promoció. Nosaltres venim d'un model que a Espanya, sobretot, no, es creia que no calia fer campanyes, perquè clar, sempre hem set els millors del món i amb uns nivells de donació òptims i de trasplantament, però anem cap a un model probablement que potser això haurem de canviar i acabarem fent com alguns països, doncs, que tenen dinàmiques de promoció molt, molt actives, i que s'hi han de dedicar molts recursos per a tenir un nivell de donació, diguem-ne, òptim, no? Per tant, probablement estem en un moment de canvi. També és veritat que la societat està canviant molt aquests últims anys i, per tant, probablement sí que necessitem a partir d'ara, doncs, fer molta més sensibilització de la que fem. D'aquí ve també que celebrem el Dia del Donant o moments com aquest, ara amb la ràdio, que són molt importants perquè la gent ens escolta i potser alguna persona que no hi havia pensat mai doncs hi pensa i mira, es fa el document de voluntats anticipades i és un potencial donant, no, millor per d'aquí uns anys.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i com sempre estarem ben pendents. Des del Prat Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tan detalladament aquest procés, també per conèixer una miqueta més com funciona i animar si algú que ens estigui escoltant doncs, a fer aquest document i ser donant d'òrgans i teixits. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Segueix-nos a través de les xarxes socials. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb el nom El Prat Ràdio.
3: El Prat Comunicació ha estat el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsada per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat adreçada a alumnat d'ESO té com a objectiu fomentar el pensament crític i la verificació digital entre adolescents a través de la gamificació. L'alumnat ha après com detectar si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació.
4: Doncs a classe sí que van tenir unes sessions que tractava del discurs d'odi, però no ho coneixia tan a fons.
5: M'ha semblat molt divertit, sobretot la part en la que hem tingut de buscar el sobre per fer l'escape room.
6: Hi ha moltes vegades que us sé identificar, com per exemple fetes amb IA o vídeos que no són reals. Si no ho fem, ens desinformem. Després de la desinformació, els discursos d'odi, grups minoritaris, gent que no s'ho mereix.
3: El projecte compta amb la col·laboració del Prat Comunicació, que ha participat d'aquesta prova pilot. Precisament aquest projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar-lo a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat. Escoltem Xavier Casinos, director de Relacions Institucionals de la xarxa audiovisual local, i Manol Crespo, director gerent del Prat Comunicació.
7: Això ens afecta a tots els mitjans, generalistes, locals, qualsevol tipus, i tots estem sotmesos al mateix perill. I per tant, pensem que això s'ha de començar a educar des d'una edat jove.
8: Nosaltres hem de ser capaços de defensar també drets fonamentals com el dret a la informació i el dret a la llibertat d'expressió, i crec que en aquest sentit poden comptar amb la confiança i com aliats en certa manera del seu mitjà de comunicació municipals, el Prat Ràdio, el Prat TV i el Prat Digital, per poder això interioritzar aquestes eines, per poder identificar aquesta desinformació.
3: L'Escape Room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves per aprendre a diferenciar informació veraç de les notícies falses. Des de Learn to Check proposen la tècnica Pantera per diferenciar-les. Nereida Carrillo és presidenta de Learn to Check.
9: Els hem ensenyat el mètode Pantera, que és un mètode per verificar que tenim a Learn to Check, que és un acrònim de procedència, autoria, novetat, to, evidències, rèpliques i ampliar la informació. I el que volem és que pensin, que tinguin aquest esperit crític, que es facin preguntes, que contrastin i que no es conformin amb aquella informació que els hi ve donada, que de vegades a les xarxes socials, com que hi ha de tot, doncs pot ser interessada o pot estar manipulada o pot ser falsa.
3: A partir del proper curs, aquest escape room se celebrarà a altres municipis del país per tal de seguir formant el jovent en l'esperit crític i el consum responsable d'informació.
2: El temps.
3: Moment ara de conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem de la mà de Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
10: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres.
3: I pel que fa a la mar, quina serà la situació?
10: Una situació encara encapçalada per aquest vent que serà variable en funció del tram de costa. De moment, les immediates hores continuarà una miqueta de tramuntana al nord del Cap de Creus, de fet arribant en alguns moments fins al Golf de Roses, especialment mar endins, i també el vent de dalt que teníem a la Costa Daurada anirà girant cap a Xaloc. Per tant, un canvi de 180 graus d'aquest vent que portarà un palet més d'humitat i una baixadeta de la temperatura arran de costa. De fet, aquest vent de Xaloc és el que hi dominarà a les comarques de Barcelona, la costa central, per tant, en general, de marejola a maró, una mica de mala mar sí que tindrem mar en fora a la costa gironina. Pel que fa al dimecres, una situació molt semblant a la d'avui, al matí una mica més de vent de tramuntana, sobretot a la costa Brava Nord, també una altra vegada vent de serè al sud de Tarragona i vent de refrontall, vent de xaloc, vent de regolf, en el cas barceloní. Durant la tarda s'imposarà més aviat el vent de llevant a tot arreu. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies.

Fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimarts 9 de juny de 2026. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports, amb el Jonathan Marín González. Nosaltres tornem a les 5 i a les 6 amb els butlletins informatius i a les 7 amb l'informatiu vespre. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Avui al programa d'aquesta edició migdia parlarem de Rítmica, perquè comptarem amb l'entrenadora del Rítmica Prat, Cor Blau, la Georgina Martínez, per parlar de la final que van assolir aquest passat cap de setmana, aquesta final a la Lliga Iberdrola, i que tindrà lloc el 3 de juliol a Castelló. En una estona estarem amb ella aquí al programa. I d'altra banda, emetrem la roda de premsa de l'acte de presentació d'ahir del nou secretari tècnic de l'Associació Esportiva Prat. El terrassenc Dani Hernández es converteix en el nou responsable del conjunt Potalava i s'encarregarà de la configuració de les plantilles, la denominada etapa 5 del Prat, és a dir, el primer equip, el filial i el juvenil. I com cada dimarts, comptarem amb la secció de Manolo Gol, a la Pretencs pel món, per repassar els darrers resultats dels nostres esportistes Potalava. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: El conjunt de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau ha aconseguit classificar-se per a la final de la Lliga Iberdrola, una part final de la temporada que decidirà els títols del campionat. Una fita que s'ha aconseguit gràcies als resultats obtinguts en la darrera jornada de la segona fase, on ha destacat la primera posició de Gisela Berzosa en el concurs de mans lliures i la tercera de Xènia Zizic en cinta. De tot plegat, volem ara parlar amb l'entrenadora del Rítmica Prat Corblau, la Georgina Martínez. Bona tarda, Georgina.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer de tot, una valoració d'aquesta fita, d'aquesta final aconseguida, que doncs no ha estat senzilla, eh?
1: No ha estat gens senzill, perquè al final, a la primera fase, doncs vam acabar en 17a posició, i el nostre objectiu en aquesta segona fase era doncs intentar escalar alguna posició i sobretot mantenir la divisió, no? I doncs aconseguir estar allà una altra vegada l'any que ve. I finalment, mira, gràcies al treball de les gimnastes, doncs han fet una remuntada històrica i aconseguir aquesta última plaça per la final. Bueno, és un fet increïble, superimportant. És la primera vegada que un club d'aquí del Prat aconsegueix això, i estem molt contentes i orgulloses de poder dir que estarem allà a la final de la Lliga Iberdrola.
0: Com dèiem, i ho comentava Sara, la idea era mantenir la categoria, però els bons resultats han fet que l'equip remuntés 7 posicions, es fiqués en aquesta desena que dona l'accés a aquesta final de la Lliga Iberdrola. Com es va viure tota la jornada, que suposo que de molts nervis, molta emoció, de no saber al final quina seria la situació, on quedaria l'equip?
1: Sí, doncs, aviam, quan va començar la competició, que va començar la Gisela amb les mans lliures, doncs ja ella va obtenir superbona nota, no? I ja es va col·locar en primera posició, però encara faltaven com uns 7 equips més o menys per saber finalment com quedaria en aquest aparell. I bueno, ja quan va acabar les mans lliures i vam veure que era primera, va ser com uau, no ens ho esperàvem, la veritat. Estem supercontentes i crec que ja li tocava i s'ho mereixia, perquè en altres competicions doncs potser no li havien donat la nota que realment ella mereixia, no? En aquest aparell en concret. I bueno, a partir d'aquí doncs va ser anar doncs en cada aparell, intentar fer-ho el millor possible i aconseguir la màxima puntuació. I bueno, com et comentava abans, al final, fins que no acaba tota la competició, no saps realment com acabaràs, perquè depens dels altres equips. Segons la posició que obtinguis en la general de la segona fase, et donen més o menys punts. Llavors depens de la suma de punts, tant de la teva com de la resta d'equips, no? I era com que tot anava pujant i baixant, o sigui, estàvem a dalt, després a baix, i va ser com super estressant, però a la vegada molt, molt motivant, no? I molt emocionant. I ja quan va acabar la competició i vam veure que ahir, o sigui, que a la general vam estar quartes, i que després a la suma de punts estàvem desenes, a més estàvem empatades tant amb les novenes com les vuitenes, va ser com uau, o sigui, és que no ens ho creiem. Vam obrir la normativa de la Lliga com 80 vegades per assegurar-nos que realment anàvem a la final, perquè no era un objectiu que teníem per a aquesta fase, no? Però bueno, al final la feina dona els resultats i quan no els busques, doncs arriben.
0: Clar, una normativa que comentaves ara abans d'aquesta entrevista, no?, que havia canviat aquest any i que també això a vosaltres us tenia una miqueta desconcertades de saber el funcionament i com quedava tot, no?
1: Sí, o sigui, aquest any, bueno, l'any passat nosaltres estàvem a tercera divisió i es va canviar el format de la Lliga Iberdrola, van eliminar aquesta tercera divisió i l'únic que podies fer era aconseguir l'ascens, no?, que és el que nosaltres vam aconseguir l'any passat. I aquest any, clar, en comptes de ser 18 equips, érem 25, i a part la competició, en comptes de fer-se doncs tots els equips a la vegada, es va fer per grups, no? El grup 1, el grup 2 i el grup 3. I clar, el primer grup competeix amb tots els aparells, després el segon i després el tercer. Nosaltres, a l'estar al tercer grup, doncs tots els equips, la majoria, ja tenien una puntuació definida, i nosaltres era com havíem d'esperar, havíem què passava amb tots els aparells, perquè és el que et dic, potser acabàvem en la primera rotació i estàvem en molt bona posició, però clar, després depenies també de la resta de rotacions i de la resta d'equips. Llavors era com que tot el dia les notes pujaven, baixaven, i no sabíem per on agafar, no sabíem què és el que passaria. Sí que quan ja vam veure les puntuacions de la pilota i tal, doncs sí que teníem una mica més assegurat el dir, vale, ens quedarem a segona, no? O sigui, descendre era com algú molt complicat, havia de sortir molt malament les masses i la cinta, però clar, remuntar tantes posicions, doncs hosti, és algo que no ens esperàvem, però bueno, estem supercontentes, la veritat.
0: Què suposa aquesta classificació per a la final? Perquè sí que és veritat que l'equip, amb aquesta classificació a la final, no té opció de pujar perquè pujaven les 5 primeres de la fase regular, és a dir, la Lliga, no?
1: Sí, exacte. O sigui, en la suma de les dues fases, els 5 primers equips són els que pujaran a primera divisió, i després els 10 primers el que fan és que van a la final, i a la final es juga doncs, el títol, no? El títol de campió, subcampió i tercer de Lliga, per, bueno, et donen doncs, un diploma acreditatiu conforme has sigut finalista, no? O sigui, és una mica com classificar-se a una final per un campionat d'Espanya, però en un altre tipus de competició, que és per equips. Llavors, bueno, jo crec que poder dir que som finalistes en una segona divisió de Lliga Iberdrola, que és un format, com ja hem parlat altres vegades, que és molt complicat d'aconseguir estar allà. De fet, ara som l'únic equip català que hem aconseguit aquesta classificació a la final, no? Doncs és algo extraordinari.
0: La final serà el 3 de juliol a Castelló, per tant encara queden unes setmanetes per preparar bé aquesta final. Com serà? Com funciona una final?
1: Doncs bàsicament el que fan és que aquests 10 equips, no, en segona i també la primera, que també tenen la seva final, el que faran serà competir una altra vegada com si fos una altra fase més, no? Sortiran amb tots els aparells, es farà la suma i segons la classificació general doncs es donarà el títol de campió, subcampió, tercer de Lliga. O sigui, es fa el divendres per la tarda, el 3 de juliol a Castelló, competiran una altra vegada amb tots els aparells i depenent del que facin aquell dia doncs veurem si aconseguim alguna cosa.
0: O sigui que es desenvoluparà en una única jornada, no?
1: I sí,
0: que
1: sí,
0: serà
1: sí, es fan una...
0: 3 de juliol, que cau en divendres?
1: Sí, és un divendres. Sí, és divendres i llavors això, segons el que facin, doncs veurem. El nostre objectiu, depenent també de la resta d'equips, perquè és una fase final on tu pots aconseguir un fitxatge internacional, com nosaltres hem fet aquest any a la segona fase, que hem fitxat a la Senilla Cicic, no? Doncs hi haurà equips possiblement que també tinguin un fitxatge internacional i vulguis donar, doncs jugues una mica amb desavantatge, però bueno, depenent de la resta d'equips del que tinguin o no, jo crec que si els equips són com a la primera fase més o menys, jo crec que entre les 5 primeres sí que és un objectiu que podríem aconseguir.
0: Clar, aquí els equips amb més poder econòmic, doncs, evidentment, parteixen amb aquesta petita avantatge. Encara falten setmanes, com dèiem, també doncs, hi ha equips que encara no han definit doncs, amb qui participarà, perquè poden incorporar gimnastes noves. En el cas del Rímica Prat Corblau, es té una idea de més o menys quin serà l'equip que participarà en aquesta final?
1: Sí, aviam, estem acabant de mirar, perquè nosaltres volem comptar amb les nostres gimnastes, òbviament, crec que són elles majoritàriament les que s'han guanyat aquesta classificació, perquè al final la Senilla Cici ha fet dos exercicis en total de, em sembla que són 12 de la primera i segona fase, no? Vull dir que al final, tot i que haguem tingut aquesta ajuda, no? O aquesta col·laboració, sí que és veritat que la feina ha sigut de les nostres gimnastes i volem que siguin elles les que participin a la final, independentment del resultat. Crec que són elles les que han de participar, han de viure-ho i han de gaudir d'aquesta experiència, perquè al final és la seva feina. Llavors, bueno, estem acabant de definir encara com distribuirem els aparells en l'equip i tal. A més, aquest divendres marxem a Guadalajara al Campionat d'Espanya amb la Gisela i amb la Luba. Llavors estem una mica, bueno, acabant de planificar i d'organitzar aquesta setmana.
0: Recordem per la gent, per posar una mica de context, que la Xènia és una esportista que, si no m'equivoco, competeix per la delegació de Polònia, però que ella és de Bielorússia, no? Però des del 2023 sí, està amb la Polònia i, per tant, quan ve aquí a competir, doncs viatja des de Polònia, no és que la tinguem aquí a Catalunya, no?
1: Ojalà, però no, és una gimnasta d'això de Polònia. Llavors, doncs, ella va haver de viatjar des de Polònia fins aquí per participar en el nostre equip. I, bueno, doncs, des d'aquí superagraïdes, no, per la seva feina. És una gimnasta que jo crec que internacionalment haurien d'apostar per ella, perquè la veritat que la qualitat que té, nosaltres la vam veure entrenar, la vam veure competir, i, bueno, és un altre tipus de rítmica, que diem, no? És un nivell internacional ja molt, molt fort.
0: Per tornar novament a les expectatives de cara a aquesta final, en comentaves, no? Les medalles, tant de bo, és complicat, també doncs, per veure com arriben la resta d'equips amb les seves possibles incorporacions, però, si més no, la idea, tret de doncs, que es reforcin molt, però està entre aquestes 5 primeres, no? A mitja taula en aquesta final.
1: Sí, jo crec que sí, que és un fet que es pot aconseguir. Aviam, al final, la rítmica, jo sempre que vinc aquí ho comento, no? És un esport en el que és complicat perquè tens un minut i mig i tu en aquest minut i mig has de fer-ho el millor possible, i una caiguda, un error, doncs et pot penalitzar molt, i és complicat mantenir mentalment tota aquesta pressió i ser capaç de fer-ho sense que els nervis et juguin una mala passada, no? Al final són moltíssimes hores les que entrenen les gimnastes, i jugar-t'ho tot en un minut i mig, doncs és complicat, però bueno, jo no dubto que si elles fan un bon paper i tal, doncs puguin estar allà.
0: Pel que fan els exercicis, no han de ser nous, per tant, doncs, aquesta part, doncs, de preparar un exercici ens la traiem, sí que és perfeccionar, no? Treballar-ho perquè surti perfecte.
1: Sí, exacte, o sigui, ara sí que és veritat que els exercicis de la Iberdrola, tant de mans lliures com de corda, estan una mica apartats, perquè com et deia, ara viatjarem al Campionat d'Espanya, i els aparells que els hi pertoquen a la Gisela i a la Luba en el Campionat d'Espanya són diferents als de la Lliga Iberdrola, no? Llavors aquesta setmana estem centrades en aquest campionat, en què entrenin i es centrin en aquesta competició, que és el que vindrà ara, i un cop finalitzi el Campionat d'Espanya, doncs encara tindrem una setmaneta i mitja, dues setmanetes per acabar de definir i de perfeccionar aquests exercicis per la final.
0: I ja per tancar, comentes aquest Campionat d'Espanya a Guadalajara, com l'afronta el club? Quines són les expectatives? Aquí sí que podem pensar, o la idea és aconseguir alguna medalla?
1: Bé, doncs amb ganes. En el cas de la Lua, per exemple, el ser una gimnasta estrangera, ella no té possibilitats d'anar a una final i tal, perquè es reserven les finals per les gimnastes espanyoles. I en el cas de la Gisela, bueno, jo crec que aconseguir una final almenys crec que sí que pot ser possible, però bueno, haurem de veure aviam què passa.
0: Gisela, que està signant una gran temporada, o sigui,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do el nivell que està mostrant també aquest curs. Ja era bo el de l'any passat, però no està baixant.
1: No, ella porta, bueno, des del 2020, que va ser campionada d'Espanya base, porta pràcticament cada any aconseguint alguna medalla nacional. O sigui, ella ha pujat i no ha baixat, i al final, bueno, és que és una gimnasta que té una passió, no?, i una disciplina que poques gimnastes tenen, i és el que li dona els resultats que ella té durant cada any, perquè és això, des del 2020 cada any ha tingut alguna medalla nacional, i és tot un mèrit, perquè pujar és complicat, no?, però mantenir-se doncs encara més.
0: Doncs molta sort de cara a aquest Campionat d'Espanya a Guadalajara, també en aquesta final del 3 de juliol. Esperem que també amb molt bones notícies. I res, també enhorabona per aquesta classificació per a la final, Georgina.
1: Moltes gràcies.

0: 15 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Seguim amb més actualitat. Ara anem a parlar de l'Associació Esportiva Prat, perquè ahir a la tarda van anunciar que Dani Hernández serà el nou secretari tècnic de l'equip Potalava. El de Rasenga es converteix en el nou responsable del conjunt pretenc i s'encarregarà de la configuració de les plantilles de la denominada etapa 5, és a dir, el primer equip, el filial i el juvenil. Pel que fa a la seva experiència, Hernández ha treballat com a entrenador a la base del Sant Cristóbal i Espanyol, de secretari tècnic al Sabadell i també scout al Barça. Ara recuperarem la roda de premsa d'ahir a la tarda, que doncs, va respondre les preguntes dels companys del Prat Esports, d'Ivan Conde i del Manolo Gol, que precisament el tenim aquí en aquesta taula, perquè després hi anirem amb la secció de pretencs pel món. Així, ràpidament, Manolo, a tu, quina impressió et va deixar el nou responsable del Prat?
1: Bueno, buenas tardes, Jonathan. Sí, en principio, pues buena impresión de Dani Hernández. Yo no lo conocía personalmente, pero bueno, ya por lo que hablamos allí, pues me ha parecido que está puesto en el tema. Por lo tanto, vamos a ver cómo trabaja en el club y vamos a ver a quién trae y a quién no trae.
0: Bueno, ara ho escoltarem en aquesta roda de premsa, però ja va dir que primer toca esperar a veure en quina categoria juga l'Alai Prat, que ara està tot molt obert.
1: Exacto. En principio seguramente estarán tocando jugadores para tercera, pero bueno, al final se queda el equipo en Liga Elite, pues tendrá que readaptar todos los contactos para hacer un equipo para la Liga Elite, que no es lo mismo jugar en tercera que jugar en Liga Elite, como hemos visto esta temporada.
0: Tu com ho veus ara mateix? Després de veure que la Pobla va guanyar 1-2 contra el Sant Mauro, que està tot obert, però bueno, 1-2, per tant, a la tornada al camp de la Pobla, i veient que va ser el Badalona l'equip que finalment va passar aquest playoff, tot i que semblava que seria el Cornellà, però amb aquesta remuntada, Cornellà-Compostela... Com ho veus? Veus el got més de la meitat de ple, és a dir, més probabilitats del sí o del no?
1: Jo veo más el no que no el sí.
0: Para el Compostela.
1: Te explico, no, en general, sí. Entre la Pobla y el Badalona. Yo estoy ilusionado en que sí, pero sé que la realidad en fútbol no se puede decir 2 y 2 son más 4, porque ya hemos visto capítulos de todos los temas. Por lo tanto, estoy ilusionado, pero también soy realista y sé que es muy difícil que tanto la Pobla como el Badalona suban de categoría.
0: Jo la part de la Pobla la veig molt factible. Ja sabem que el Zamora també venia d'una derrota contra nosaltres i després va passar el que va passar, però no ho sé. Jo crec que la Pobla aconseguirà. L'altra part, l'altra pota, sí que bueno, el Compostela, bueno, ho veig més complicat, però, bueno, jo què sé, la tornada és al camp del Badalona i hem vist el Badalona que, mira, a casa seva va remuntar, o sigui que, bueno, no sé, hem de mantenir l'esperança, està tot obert.
1: Sí.
0: En fi, anem a recuperar aquesta roda de premsa amb el nou responsable, amb el nou secretari tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Dani Hernández.
2: Doncs Dani, benvingut al Prat. Gràcies, primer de tot, com ens és després d'arribar al club?
3: Molt bé, sí, content per la rebuda que he tingut. És un club molt familiar, tot i ser molt gran, és un club molt familiar i la veritat és que la rebuda ha sigut molt bona.
2: En quin moment van contactar tu, més o menys fa quant de temps que vau començar a parlar, i també quin projecte et va proposar?
3: Bueno, sí que és cert que ens coneixem des de fa temps, i bueno, hem anat parlant durant tota la temporada, però bueno, fins fa poc que no va ser... no hem fet contacte més directe, i a partir d'aquí, bueno, hem avançat negociacions fins a dia d'avui, que ja és oficial.
2: Secretari tècnic de l'etapa 5, si no anem errats, per la gent que ho vulgui entendre al 100%, quines seran les teves tasques, els teus camps d'influència i quin serà el teu dia a dia aquí?
3: Correcte, secretari tècnic és responsable de plantilles, d'intentar fer millors plantilles per assolir els objectius del club, i a partir d'aquí ajudar en tot el que sigui necessari, fer una mica el dia a dia amb l'equip, el suport a l'estaf, etc. Fer també una mica de report amb la junta i juntament amb l'estaf.
2: I quins teòrics avantatges té aquesta organització, per exemple, d'això, no? De treballar en primer equip filial i juvenil respecte a altres infraestructures que tenim en bé més tradicionals, podríem dir?
3: final generes una estructura de treball que marca un camí, no? I jo crec que en aquest cas el Prat és un club que té el camí molt ben marcat, sap el que vol, pot agradar més o menys, però sap quin és el camí, i a partir d'aquí és intentar posar fil a l'agulla i atacar les situacions que es volen fer. El bo és el camí, que sabem quin és, i a partir d'aquí treballar.
4: Explica'ns una mica la teva trajectòria esportiva.
3: Trajectòria esportiva. Jo vaig començar com a entrenador. Jo soc de Terrassa, vaig començar al Sant Cristóbal, després vaig anar al Javac com a entrenador i ja vaig fitxar per l'Espanyol. He estat 8 anys allà, passant per les banquetes com a entrenador i també de responsable de captació del futbol base. I llavors, un cop vaig sortir d'allà, vaig fitxar pel Sabadell, secretaria tècnica, primer equip i responsable de captació de tot el futbol base, i vaig fer un any i mig al Barça com a scout de juvenil de cap a baix.
4: Has començat ja a moure't el capítol de fitxatges?
3: Bueno, estem a l'espera perquè encara tenim la possibilitat de ser tercera ref, vale? Queden 2 setmanes, sí que hem fet algun moviment per tantejar, però clar, encara no podem confirmar res perquè bueno, el mercat és lent i l'hem de treballar bé.
2: En aquest sentit, si hi ha tercera o a lliga dit, sempre hi ha el debat de fins a quin punt, no? L'estil de joc pot ser aplicable en una categoria, sobretot la de lliga dit, cada cop amb més camps més petits, amb equips molt físics. Tu com veus aquest aspecte? Quin perfil de plantilla necessita el Prat per competir, sigui bé a tercera, però especialment si continua a lliga dit?
3: A veure, si no creies jo en aquest projecte no hagués vingut. O sigui, crec en el model, crec en la idea, crec en la identitat que té el Prat, i a partir d'aquí ho treballem. Tenim diferents estructures, àrees en el club que s'encarregaran de donar eines als jugadors, i al final la meva funció és intentar portar jugadors que vagin en consonància amb aquesta estructura, i en això estem treballant.
2: En aquest sentit, com deies, no? I més seria el que no som la categoria que he jugat l'equip, i has de creure molt que és el que te transmet també al club, tant des de fora abans de parlar amb el club com després parlant-hi,
3: sí,
2: per ambiçar-te en aquest projecte.
3: Per mi, 2 coses molt importants. La primera és la identitat, que crec en això, crec en el model, crec en la filosofia que té el Prat, i crec en un projecte que no és a curt termini. Crec en un projecte, perquè la paraula projecte no és rendiment, crec en un projecte, per tant, una manera de fer que va en el temps, i a partir d'aquí doncs intentar posar nosaltres les eines per poder millorar el club.
4: Preparar els entrenadors, el primer equip sí que necessita un entrenador, no sé si en el B o en el juvenil heu pensat fer canvi o de moment no. No heu parlat això.
3: De moment estem valorant totes les opcions, no tenim res decidit, i avui començo oficialment i hem de posar els punts sobre les is encara per tractar aquests temes.
0: Doncs aquestes eren les declaracions del nou secretari tècnic de l'Associació Esportiva, Dani Hernández, on valorava doncs tant el futur de l'entitat, no només el primer equip, sinó també filial i juvenil, com també doncs repassava la seva trajectòria per qui no el conegués. 5 minuts, poc més de 5 minuts per arribar a les 2 de la tarda, anem ja amb la secció de Pretens pel món, avui molt curteta.
5: Escoltes el Prat Esport.

0: Tanquem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins demà. Adeu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
4: Me parece muy emocionante el se ve muy sencillo, muy cercano.
5: Nosaltres venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
6: Venim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
1: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
7: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
1: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
7: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
1: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
7: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
8: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
9: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
1: En cultura, Pere Anglès guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
7: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
1: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina, Joan Barberà.
10: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la Catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
12: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop a dins li ha donat la benvinguda curta en català. El papa ha recorregut l'interior de la catedral amb les veus d'un cor de fons i ara mateix ha acabat de fer aquesta pregària. És l'oració de la litúrgia de les hores que ha començat en primer abans de tots els fidels en català.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
12: I després d'aquesta breu salutació en català, seguit amb la pregària, ja en podem escoltar un fragment.
3: No dejen nunca de gustar y rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará, rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
12: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a 16:45 de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Gràcies, Ester. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar al pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
13: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
4: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
14: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia.

0: Sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
1: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
0: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
2: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del Papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del Pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el Papa tornarà a fer una volta amb el Papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
2: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
5: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
4: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
6: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
7: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
6: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
8: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
2: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de

0: Tants anys sense presència papal a Catalunya.
1: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
2: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
1: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
4: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
3: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
5: Notícies en xarxa.
0: Els docents tornen avui a fer vaga coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema "Demanem fets, no miracles". Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
7: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
8: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
6: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des de la mama mòbil de la CGT a consignes com "les ràtios són un pecat", "habemos vaga perquè no habemos recursos", "jo sí que faig miracles" o "més professors i menys actes de fe". Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
1: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
0: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
9: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
10: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
11: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
12: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
13: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
9: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
0: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: L'Institut Manuel de Pedrolodeta rega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
15: Bé, nervis.
16: Molts nervis.
15: Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
17: Jo avui bé, demà ja veurem.
18: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
19: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
20: Al final és treballar-ho i practicar.
14: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de les Pau compten detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu, és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
22: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
23: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur, doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu i també, doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui, doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran, doncs, que passem a un risc elevat a les comarques de Girona.
22: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
1: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
0: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Alt Empordà.
1: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Una prova de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
1: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
0: I en aquest dia tan atapeït per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, també tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
1: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per a Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
2: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols per l'Igualada. Passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
3: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar. Una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots. I això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
2: En bàsquet, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
4: Bueno, Tenerife creo que tiene, o sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració, Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
16: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
24: La intensitat de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
16: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Camp com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
2: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del playoff pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga Femenina, el Cadí la Seu, ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
25: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
28: Hola, Embaladits.
6: Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
7: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
6: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
8: Ens agrada la poesia.
27: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test, però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algun d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia hi havia la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, no? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies, per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini tenir recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
4: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa des del mama mòbil de la CGT, a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havien fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosch de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament de Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar. a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya, tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
0: sortir d'aquest torrament com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
9: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
10: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
9: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga Masculina.
11: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no es juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ales.
12: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
11: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà, el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
11: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, bigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
13: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
11: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i Església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària. Sentíem a l'Estadi Olímpic, es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. Hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahí de Barcelona, tal i com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 9 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem precisament del temps, perquè fa uns dies l'ONU alertava que el planeta registrarà el seu any més calorós molt aviat. Li preguntarem al meteoròleg Jordi Moré, des de Castellà del Vallès. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar el paper de les dones a l'Església i l'incivisme quan arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el club de futbol Can Rull, Rómulo Tronchoni de Sabadell, de la mà del seu president, Santi Ribalta. Continuarem amb salut per aprofundir en les addiccions més freqüents amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta del BCA. I acabarem amb cultura per anar a l'última romeria de l'any de Sabadell, la de la Hermandad de la Virgen de Gràcia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
1: Bona tarda als agents rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Van interceptar una persona mentre provocava un incendi de vegetació de superfície reduïda a la zona de Camp Petit, propera a la Riera de les Arenes. Els fets van succeir en el marc d'un dispositiu de vigilància a la zona desplegat pels agents de l'àrea bàsica del Vallès Occidental, i és que ja s'havien succeït incendis de petita entitat al medi natural i al nucli urbà de Terrassa que preocupaven i molt el veïnat. L'individu, que va ser sorprès infraganti pels agents, va intentar fugir, però finalment va ser detingut a la mateixa riera. En la detenció també van donar suport als efectius de la policia municipal, així com els Mossos d'Esquadra, que finalment es van fer càrrec del detingut fins que va passar a disposició judicial. Els agents rurals van instruir les diligències corresponents per un presumpte delicte d'incendi de vegetació.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sabadell ha arribat als 228.514 habitants aquest 2026, segons les dades que ha exposat aquest migdia l'Ajuntament de Sabadell. Es tracta d'un increment de l'1,4% respecte de l'any passat, el que es tradueix en 3.000 persones més que a principis del 2025. Unes dades que Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, veu com quelcom positiu, ja que des del seu punt de vista demostren un interès creixent per venir a viure a Sabadell. No obstant això, en vista d'aquesta tendència a l'alça sostinguda en els últims anys, González també ha apuntat com l'Ajuntament farà front a aquest creixement demogràfic.
3: Tenim clar que aquest creixement ha de ser sostenible, perquè volem mantenir la qualitat de vida de la gent i, per tant, hem de mantenir aquests serveis adaptant-los, com deia, a les necessitats dels nostres conciutadans. El creixement ha de tenir sentit, l'hem de poder gestionar bé i que repercuteixi positivament en la vida de les persones, i això significa dimensionar bé els serveis.
2: Ara mateix, ha assegurat González, es pot garantir aquesta qualitat de vida.

0: en l'agenda del Papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa. Pineda recorda que en una de les seves visites anteriors, el mateix Papa va destacar el barri pel seu treball comunitari i solidari que hi duen a terme els veïns i entitats.
1: La gente son muy, muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
2: ¿En Sant Roque?
1: Sí, él ha dicho.
0: Més enllà dels grans actes previstos a Barcelona, el rector subratlla que la visita té un marcat caràcter pastoral i no pas polític. En aquest sentit, interpreta la tria d'espais, com el Raval o el centre penitenciari Brians 2, com un missatge clar, posar el focus en les perifèries socials i no oblidar les persones més desafavorides.
3: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, afectarà un total de 211 treballadors, el 37% d'una plantilla d'un total de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al centre tècnic a la zona franca de Barcelona. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat, i el seu homòleg de Siguen USOC, Àlex Manciño.
5: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
6: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
4: A la primera jornada de vaga hi han estat presents representants de l'Ajuntament del Prat, entre els quals l'alcaldessa Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla.
3: Gràcies, Ivan. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Avui dimarts s'han arrencat les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, on més de 45.000 estudiants catalans posen a prova els seus coneixements per arribar als estudis universitaris. A Castellà, el total ha estat de 122 alumnes aportats per l'INS Castellà i el Puig de la Creu, que s'examinaran durant aquests dies del 9 al 11 de juny. Els 122 alumnes castellarencs han hagut de desplaçar-se a les facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona, on durant aquests 3 dies posaran a prova els coneixements adquirits durant l'etapa del batxillerat. La xifra total d'alumnes locals d'aquest any ha caigut en 8 respecte del 2025, tot i que és una dada que continua a l'alça en l'històric anual. Des del 2023, la xifra ha augmentat en un 14,02%, tot i que en els pròxims anys aquesta anirà a la baixa pel descens de natalitat que ja pateixen les escoles en els cursos més inicial. Per instituts, l'INS Castellà, amb 71 alumnes, aporta 13 menys, mentre que el Puig de la Creu, amb 51, aporta 100 més que el 2025. Pel que fa a les dades generals, dels més de 45.000 alumnes matriculats, 35.000 arriben des del batxillerat, mentre que 6.000 ho fan des dels cicles formatius de grau superior i 4.800 des de la matrícula lliure.
3: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
8: Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Sentim-lo.
9: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. i això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de

0: perquè això és algo que has de realitzar tu mateix. Doncs fer-te esquemes, relacionar-ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
1: Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base, com ell deia. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, els alumnes que es presenten a les PAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà de fer servir el xat GPT per tal de generar punts per estudiar, el Pau explica que han estat els mateixos professors els que els han facilitat altres eines, com Gemini Gems programades, que ajuden a repassar i practicar, ja que la IA corregeix i soluciona dubtes a partir del que ha programat prèviament el professor.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: El rècord mundial de temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027, degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne, avui anem fins a Ràdio Castellà i ahir tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això són, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen és, o pronostiquen és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030 tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si, de fet, volem encara anar amb aquest pòdium agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, vull dir que hi ha algun salt, però vaja, vull dir que sí que doncs que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. És a dir, que de vegades és difícil dir qui és primer, l'ou o la gallina, no? Una mica és això. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana, i quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, és a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta, és a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen l'impacte és molt menor, però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima atmosfera-oceà, té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
2: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, a mig grau tampoc és tant, no?, vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes, però esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, em comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no?, passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic, com d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
2: Sí, exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament de 1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys, no?, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem 11 anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia, és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països, ara em ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, correcte, que som una regió molt petita del món, no?, serà, és molt difícil, no?, poder aconseguir una molt cosa
2: difícil
1: així.
2: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial i veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos, doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però és clar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no?, és possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
2: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és una xifra així com per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser des de que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després va fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19 al 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no?, per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i a més s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents, i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no?, tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps, o ja anem tard, o què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això, perquè el panorama no es veu gaire maco.
2: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no?, però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres, però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morema, col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
2: Gràcies a vosaltres.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Passen 2:45 de la tarda. Ja és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que farem avui amb la participació de l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Què tal? Avui obrim la finestra i no fa calor, no?
1: No, i a més aquí hi ha un cel que amenaça tormenta, eh?
0: Núvols, no?
1: No sé com serà.
0: Ja. Molt bé.
1: Ja, ho veuré quan surti d'aquí.
0: Potser alguna gota caurà, no? Però ja veurem.
1: Aviam.
0: Ja veurem. Jorge Mainou, autònoma a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Hola, aquí.
0: Aquí?
2: Esperant que plogui, però sembla que no...
0: Però
2: no plourà, eh?
0: Però no, home, ploure no crec que plogui molt, si de cas alguna gotellada, però en qualsevol cas el que s'agraeix és que no ens asfixiem de calor, no?
2: Això sí, això és veritat.
0: I en aquest sentit podem dir que de moment bé.
2: Sí.
0: Sí, no?
2: Demà diu que plou.
0: Demà o quan sigui, ja plourà, que de moment tenim... els dipòsits estan ja a tope, vull dir que no necessitem, de moment. Si vol una miqueta d'aigua per ruixar les plantes, no?, allò que necessiten...
2: Doncs, i per refrescar el carrer.
0: I per refrescar el carrer, això sí, perquè és que estem envoltats d'asfalt, de ciment, i això es nota, no?, a les ciutats. Sí. Molt bé, doncs...
2: Però surt molt barat, posar tant asfalt i tant ciment.
0: Per què surt tan barat?
2: Dic jo, el no surt barat.
0: No ho sé el preu. El metre quadrat d'asfalt, no sé com va. Encara...
2: Per què el foten a tot arreu? És que no és el que no arribo a entendre. A nosaltres en el carrer ens han tret rajoles que eren superxules i ens hi han fotut ciment de què?
0: Sí.
2: No entenc. Per això, que algú va bé o és que surt barat?
0: Home, la rajola jo diria que és més cara, eh? Deixeu-me que saludem a la Dolors Vilarassau, directora teatral, que ens acompanya també a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Dolors?
3: Bé.
0: Tu saps a com va el metre quadrat d'asfalt? O de quitrà? Només que ni idea, eh?
3: Jo tampoc ni idea.
0: Al súper no en venen, no sabem...
3: Sí.
0: No sabem com va, eh?
3: Sí. He vist Brutalish, que és aquesta pel·lícula que parla d'aquests arquitectes que construïen amb asfalt, però no sé res més, no sé quan va el metro quadrat. L'hauria de preguntar a l'arquitecte.
0: Vaja. No tenim aquesta informació, per tant, passem de tema i ens n'anem a un dels temes que us proposava per avui amb motiu de la visita del Papa Lleó per parlar del paper de les dones a l'Església. I per què això? Doncs perquè es veu que en una anterior visita, la de Benet XVI, hi va haver, el 2010, hi va haver una certa polèmica, no?, amb una imatge on es va veure les monges, unes monges que estaven netejant l'altar mentre la resta de la jerarquia eclesiàstica estava asseguda.
3: S'ho estava mirant.
0: I vam pensar, home, ja estem amb el repartiment de papers com sempre.
3: Ho vam veure tothom, això.
0: Clar.
3: Quan van sortir a fregar.
0: Doncs sí, va quedar tot molt maco, molt polidet i molt mono. Clar, doncs ara hi ha qui ha recuperat aquella imatge i ha plantejat de nou aquest debat, aquest tema, el paper de les dones dins de l'Església i a veure com es veurà o com es mostraran aquestes visites que està fent per Espanya, no? Per l'estat espanyol. Jo us pregunto a vosaltres, quin diríeu que és el paper que està tenint la dona dins de l'Església ara actualment, en el 2026?
3: Home, des de la...
0: Digues, Jorge, vinga, dispara.
3: Sí, dispara.
2: Que només fa falta veure Conclave. Mira la pel·lícula.
0: Ah.
2: I veuràs el què.
0: De quan és la pel·lícula?
2: De fa 2 anys, 3 anys.
0: Dos, tres anys.
2: Però suposo que deu anar així.
3: El conclave o el conclave de real del Papa Lleó.
0: Home, tots
3: que era igual que la pel·lícula. Que només hi havia senyors.
2: Tot eren homes i les dones que feien els hi posaven el menjar, no podien estar dintre quan feien el concurrent i podien ser-hi. No fan res.
0: No fan res. Fan coses, el que passa és que no es veu, res. No?
2: No, no, aviam, espera, m'he equivocat. No fan res que fan els homes, que fan els capellans.
0: O sigui, que no assumeixen papers que poden assumir homes.
2: No, exacte. Per què no poden oficiar una missa? Per què no poden casar? Per què no poden? Per què?
0: Ja.
2: Un patriarcat total.
0: Ana Maria, com ho veus?
1: No, ho veig com les meves companyes, eh? El que passa que hi han territoris, sobretot en tot el que és en territoris nostres, d'aquí a Catalunya, que són els que jo conec, que hi han capellans que porten diverses esglésies, estan en un nucli que hi ha diferents poblets, i gràcies a les dones d'aquell poble, com a mínim, la comunió es pot donar, es poden trobar-se la gent a l'església, l'obren perquè resin. Vull dir que el poder la dona no el té, però en canvi, quan és necessari perquè els filigresos puguin anar els diumenges a que els hi donguin la comunió, però el capellà de Tor que porta, igual porta 12 o 14 parròquies, no arriba a totes, doncs llavors sí, llavors les dones del poble tenen la potestat de donar la comunió, o si tenen que anar a visitar malalts i donar-los la comunió, també ho poden fer-ho. Nosaltres a la residència ens venien unes senyores dels carmelites a donar la comunió cada setmana a tots els residents que volien. Vull dir que poder no en té, però en canvi quan són necessàries, segons quines tasques les poden fer.
3: D'això ens queixem, no?
1: Exacte,
3: que fem moltes tasques no visibles,
1: clar,
3: i que ells
1: no visibles, clar. Sí. I que a més a més no, són tasques que ningú les té en compte. I poder, si aquelles persones d'aquell poble no ho fessin, ningú podria els diumenges anar a rebre la comunió.
0: És a dir, que estan per servir a la seva comunitat, per servir,
1: Exacte. Sí,
0: que d'això es tracta, de servir a la comunitat, però en canvi no tenen poder.
3: Bueno, és el
0: no
3: típic poder. Sostre... Però
2: això és el que em queixo jo.
3: Sí, és el típic sostre de vidre, bueno, no exacte. De vidre, vull dir, clar, de tot arreu, no? Vull dir, encara no hi ha dones que estiguin... No, no que estiguin a dalt de tot. L'Església Anglicana ja ha fet un pas en aquest sentit.
1: Sí,
3: hi ha una primera dona que...
0: Hi ha passat algun... Que...
3: No ha passat res, fixa't. No, em sembla que no ha passat res. Remarcable que no passés quan hi havia els senyors. Jo voldria parlar d'una manera així una mica més general del papa i d'aquesta visita que ens l'estem menjant fins a la sopa, no? Vull dir, no pots obrir la tele sense que surti aquest senyor.
0: És igual, també obres internet i també t'ho trobes, si no vols has de fugir.
3: No, que aquest home em sembla un home contràriament a lo que... Perquè, clar, jo començo per dir que jo no sóc creient, no? Vull dir, això que vagi per davant. Entre altres coses perquè em vaig menjar tota la meva adolescència i la meva infantesa en una escola de monges i llavors,
0: clar,
3: amb això ja em vaig tenir prou, no? Però que, a diferència del papa francès, que tenia molta popularitat i que era molt populista, com si diguéssim, aquest home em sembla una persona reflexiva. I és una persona que ha sigut, en aquests moments, capaç de fer una encíclica sobre la IA, sobre la intel·ligència artificial, que dius com... I després, bueno, tots els, per exemple, ara que se'n va a Canàries, tots els temes de la migració, tots els temes de la pau, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que els està tocant d'una manera reflexiva i d'una manera bastant profunda. No, amb això vull dir que em sembla una persona dins de lo que és un papa i de tot lo que representa, una persona em sembla interessant la persona. Però llavors hi ha uns temes
0: que aquests clar, sempre que, és amb l'església entopat,
3: sí, exacte, no? I un d'aquests temes és la dona, vull dir, la dona,
0: bueno, la dona, l'avortament, l'eutanàsia, sí, i tots aquests,
3: clar, sí. Aquests, bueno, l'homosexualitat també, diu, podem abraçar, vull dir, podem donar la comunió a no sé qui, perquè
2: És contrari.
3: Sí, per això que llavors hi ha tot, i dins d'aquests temes hi ha el tema de la dona, i clar, són molts anys de l'església, i per qui no entren, no hi ha manera de solucionar això. Vull dir, ara què ens faran? Ens faran que una de les dones en algun lloc els hi deixi dir un trosset d'un sermonet o no sé què, un trosset, i ja s'haurà acabat el tema. Passarà el mateix amb el català, no?
0: Bueno, el català ja...
3: Deixaran que com quan venen els reis de visita, no?, que diuen les 4 o 5 frases en català, i ja s'haurà acabat el tema de l'idioma.
2: Mare meva, si gaudies d'aquest al cap. Mare meva, si gaudies d'aquest al cap.
0: Si Gaudí aixequés el cap.
3: Ah, sí, que era supercatalà, sí. El Gaudí supercatalanista.
0: Sí.
3: No, però sí. És penós, el paper en aquesta institució tan mil·lenària de l'Església, és penós el paper de la dona, i que no hi ha, d'alguna manera, no hi ha manera.
0: Però així com ha canviat la societat, perquè hi ha entitats, associacions que defensen que l'Església, home, dins de les seves possibilitats també ha canviat, ha avançat alguna cosa, ben poca cosa, perquè des de fora no veiem absolutament res, ni grans canvis. Però així com ha canviat la societat, vosaltres penseu que també ha canviat l'Església, o es manté
3: no,
0: allà?
3: No, ni hi ha cap ganes de que canvi. De tota manera, també s'ha de distingir el que és l'Església com a institució, no?, de l'Església de base. Suposo que el que deia una mica la companya, vull dir, en les bases hi ha gent molt potent. Bueno, hi ha monjos i no monges. Vull dir, hi ha molta gent a l'església de base, que dones amb molta força i que empenyen. Però, clar, la cosa és que no, mai els hi ha reconegut, doncs, això públicament o el poder, no?
0: Per tant, encara estem esperant, no?, que hi hagi aquesta reforma profunda de l'església que...
3: I tant.
1: I parlem de l'Església Catòlica, perquè ara, vull dir, és el cas, perquè tenim el Papa i tot, però ja no toquem l'Islam, perquè clar, si toquem l'Islam, ja aquí ja ens en anem per uns altres camins molt pitjors.
3: No, els mateixos.
1: Per tant, no, jo crec que molt pitjors, eh?
2: Pitjors,
1: perquè, no ho sé, però mira tu qui va a la Meca i quantes dones veus que hi vagin. Vaja, no sé,
3: Vull dir, bueno, els mateixos que quan hi ha els cardenals, vull dir, quantes dones veus que siguin cardenals.
1: No, però estic parlant de la gent, vull dir, la gent que va a la Meca no són... Clar, vull dir, gent de... Clar, som fidels, com els que estaven avui tots davant de la catedral. Vull dir, que això és així. No, és que, clar, hi ha estaments encara a nivell mundial, doncs, que estan tancats i són anacrònics, i tenim que mirar, doncs, d'obrir-los.
3: I el que ens espera,
1: clar, no, és que és així. I sí que és veritat que jo sí que sóc creient, però crec que en persones, en grans estaments de l'Església, no hi crec. Vull dir, jo, per exemple, l'Omella, m'ha quigut, de peus, amb tot el que ha passat, amb
0: les últimes
1: amb la
0: informacions,
1: llengua i
0: últimes...
1: i amb la prepotència que ha parlat. Val. Vull dir, això és així.
3: Ja no sé ni de què ha parlat aquest senyor.
0: Sobre el català, sí, que...
2: No fa falta que l'escolti.
0: No, és que no. Em sembla que
3: no
0: les últimes notícies parlaven o l'apuntaven per encobridor de casos de pederàstia i totes aquestes històries.
3: Aquest també és un gran tema, també és un tema.
2: Això sí, perquè el Papa d'ara ha dit que això havia fa temps que ha passat i que no cal parlar-ne.
3: Sí.
0: Home, ha passat, però les víctimes hi són.
1: Exacte.
0: Vull dir que les víctimes encara estan esperant que algú els digui...
3: Ara estan intentant posar pedaços, perquè tot és molt evident. Bueno, ara també es queixaven, doncs, totes aquestes víctimes d'abusos del monestir de Montserrat, no? que també va a Montserrat i que hi ha moltes víctimes també aquí a Montserrat.
1: Víctimes i les famílies, perquè hi ha moltes famílies que estan patint horror, sobretot mares que en el seu moment, vull dir, se senten culpables de no haver-se donat compte, vull dir que és que s'arrossega, vull dir, traumes familiars sencers, eh?
0: Jo no sé si penseu que en algun moment, no sé quan serà, es pugui donar aquesta reforma de l'Església, o l'Església és una institució que penseu que no canviarà gaire?
2: No.
3: Jo tal com està el pati, és que ho veig tot molt negre, no només l'Església. Vull dir, tal com va tot, ho veig tot molt negre. Jo també, a part d'això, m'agradaria parlar de si realment els estats han de fer una despesa tan gran perquè vingui un senyor que no deixa de ser, un pastor, un important, doncs...
0: És el representant de Déu a la Terra.
3: És, sí, clar, però...
0: és el cap d'estat.
3: Estats que no són confessionals, si han de fer aquesta despesa, si ens han de tallar tots els carrers, m'agradaria saber quants milions val tot això. I penso, si el Vaticà és un dels estats més rics del món, això no s'ho poden pagar els que realment tenen fe? Perquè, clar, els estem fent també una publicitat impressionant, eh? Perquè, jo mateixa ja m'has vist al començament que estoy rendida al Papa, no?
0: Home, dels creients hi ha els que tenen i els que no en tenen res de possible.
3: Home, sí, clar.
0: Ha, els que tenen,
3: jo estic parlant de l'Església com a institució. Mai parlaré de les creences d'una persona i de la intimitat de la religió i amb les que... O sigui, amb això mai m'hi posaré. Cadascú és... jo penso que la religió és una cosa íntima de cadascú. No és una cosa... Ara les institucions fan pena directament. Aquesta i totes.
0: Aquesta és una gran pregunta, no? Com un país que és confessional, doncs...
1: He trobat molt malament és que anés a parlar en el Parlament dels Diputats, vull dir que és l'òrgan suprem de la democràcia d'aquest país, i que allà es van aprovar unes lleis, quan en aquest cas és l'eutanàsia i és l'avortament,
3: ja
1: hi dic, i jo sóc creient i estic a favor de l'eutanàsia, i més com a infermera, i estic a favor de l'avortament, també com a infermera. Per tant, jo no hi veig el per què ha tingut... I a més, que l'estiguin aplaudint l'extrema dreta, l'extrema esquerra, els del mig, els del dalt, els de baix... És que jo hi ha coses que de veritat que no les acabo d'entendre.
3: Cadascú ha llegit el que li ha convingut.
0: Hi havia missatges per tots.
3: Sí, i cadascú ha agafat el seu missatge tal com ha volgut.
1: Ai, per favor.
0: Sí. Mireu, ara estava veient una informació d'associacions atees i laiques que diuen que no volen pagar aquesta visita del Papa, i el lema és "jo no t'espero".
1: Sí, però aviam com ho faran per no pagar-lo, perquè a mi no em passen cap rebut, per dir que no el vull.
0: Clar, i segur que la casella de l'Església, la renda, tampoc no la tens marcada.
1: Sí. Exacte.
3: I tu saps la de publicitat gratuïta que estan fent en aquest senyor i a la seva confessió? Vull dir, és brutal, també, eh?
0: Sí, sí. Doncs aquestes associacions, estan rebutjant el finançament públic d'aquesta visita del Papa, i qüestionen que rebi el pontífex, no?, el Congrés, que és el que ara estava parlant la Dolors, i que se cedeixi gratuïtament l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Això
0: ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Què anaves a dir, Georgia?
2: Mira, el dia... Em sembla que és el dia 23 de juny o una cosa així, venen les meves cosines, que són super, super, super religioses.
0: Creient,
2: viuen a Mèxic i volen anar a Montserrat.
0: Sí.
2: Saps què ens costa només anar a Montserrat? 80 euros. O sigui, ens cobren per pujar... ens cobren en el pàrquing, ens cobren per pujar amb el telefèric aquest, i ens cobren per veure la Moreneta.
3: Ah, sí, també?
0: per passar per davant de la Moreneta.
2: Per passar per davant de la Moreneta, ah, sí? També sí. Es cobra.
0: I el cremallera, que és el que deies tu al telesfèric, que és el cremallera, clar, sí. Però el cremallera és de ferrocarrils.
3: Ja deia,
2: però que, no? Però són 20, no, quatre, ja. Són 20 euros per cap només per anar al monestir. Vull dir, és que et cobren per tot, és que quan la iglesia no està paga, no paguen a l'IBI, no paguen, hòstia, no, és que de veritat...
3: No, no, és que és que això... Ella.
2: És el que deia la meva companya, no? És més, un dels més rics que hi ha al d'això del Vaticà. I dius, manxo, si és que amb el que teniu allà dintre podríeu pal·liar la gana del món. Mm-hmm. És que estan forrats. I aquí la gent aplaudeix. Bueno, no ho sé, mira, és que no ho sé. Creiem que jo sóc creient, eh? No practico, però sóc creient. Però a mi les classes de religió em feien fora de la classe. Sempre. Ah, sempre em feien fora.
0: I et feien posar de genolls a pregar.
2: No, perquè...
0: No? Un pare nostre i...
3: No, i vull dir...
2: Monges, i quan ens explicaven coses de la Bíblia, perquè Adán i Eva, perquè clar, en castellà, perquè Adán i Eva tuvieron dos hijos i jo ja aixecava la mà. I em deien, què te passa, mai nou? I digo, tuvieron tres, set, no? A veure, Caín i set. Mai nou, fora de la classe. Perquè Abel i Caín se casaron i a veure, tornaron a la mà.
3: Saps
2: a veure, i ara què te passa? Digo, si fueron los primeros habitantes, no és que estava por, con quién coño, no? Anava a dir, però amb qui coño es van casar? Mai nou, fora de la classe.
3: Doncs això que deies de Dani i Eva, saps que ens...
2: Me la trobaven amb un excel·lent, eh?
3: Saps que ens han vengut que bueno, segons la Bíblia, doncs que Déu va fer Eva d'una costella d'Adam. Mm-hmm. Però la traducció correcta és que Déu... La traducció correcta és que Déu va fer a l'home i la dona al costat, no costella, sinó al costat. Va fer Eva al costat d'Adán. I clar, costat i costella es veu que és el mateix, però és molt diferent que la dona estigui feta de la costella de l'altra...
0: Que la posin al costat.
3: Que els dos estiguin al costat, no? Bueno, que ens han vengut unes pel·lícules que no vegis.
2: Va ser prenyada per un colom, ja...
0: L'esperit saps.
3: Sí.
0: Això és l'esperit saps.
2: Però ja amb qui s'ho creu aquestes coses?
0: Doncs a veure, cadascú és lliure de creure's el que vulgui, no?
3: És que sabeu que la fe, com que no s'ha de demostrar res, vull dir, clar, només s'ha de creure, doncs ja està.
1: Vinga, pues sabeu, en contraposició...
2: Jo soc igualista, que no pas... saps? No sé com dir-ho. Vull dir, sé que hi ha alguna cosa més, però, clar, digue-li Déu, digue-li Buda, digue-li el que vulguis, però que, bueno, que sí que hi ha alguna cosa més, sí, no?
0: Però, hi ha alguna cosa, ja.
2: I no li digida, la vida. Ja.
0: Vinga, Ana Maria.
1: No, que dic que en contraposició, després hi ha la feinada, per exemple, que estan fent com la parròquia de Santa Anna, Barcelona, sí. Vull dir que és per elogiar, sí. O les que estan portant els carmelites amb tot el que són la prostitució del barri, sí. Del barri xino, del Raval actual de Barcelona, o en les presons, i llavors, clar, això és el que a
3: aquí,
1: mi encara em manté
3: davant,
1: una mica...
3: I també hi ha molta
1: tant,
3: dona davant.
1: I tant, moltíssimes, i monges que estàs amb elles i fins que no et diuen a quin ordre pertanyen, ni te n'assabentes, perquè, vull dir, és que, vaja, són persones
2: que... És com casar,
1: com
2: que no poden casar.
1: Bueno, aquest és l'altre problema. Jo crec que molts problemes de paràsia acabarien, amb el celibat fora. És que tampoc
3: clar,
1: és
3: clar.
1: Una cosa que tampoc avui en dia no es comprèn. Vull dir, això és així. És que és el que dèiem, no estan posats al dia i no crec que nosaltres ho veiem, eh?
0: Jo crec que una trobada de vosaltres tres amb el... I feu la reforma,
1: No, ens fotien fora de la classe com feien a la Geòrgia. N'estic convençuda. Ens fotien fora...
2: Quan feia la catequesis, que em diu, avui estem parlant de Maria Magdalena... I jo li dic, saps que Maria Magdalena era una... És que a més li vaig dir la paraulota.
1: Sí.
2: I li vaig dir, era una puta? I em passa un dic sobre criatura. I em diu, què? Dic, ni se t'ocorreixi dir-li a mossèn que t'hi dic això.
0: Home, m'ha faltat una mica de mà...
2: No, és que aviam. I li dic, I em dic, i saps que diuen que Jesús va estar amb Maria Magdalena i van tenir fills i tal, sí, i que qual. I clar, i el nano, el què? I pobret.
0: Sí que sabies
2: que
0: coses,
2: no,
0: que
2: no
0: tu.
2: Que no pot fer la comunió i no pot fotre res.
0: Mare meva.
1: Ai. Bueno, sabeu què va fer el meu fill quan li van explicar-ho de Dani?
0: Hem
1: va
0: de marxar,
1: dir,
0: hem de marxar,
1: i això és... I això és que era abans o després del Big Bang? I aquí va acabar la classe.
0: Exacte. Senyores, que avui hem estat molt entretingudes, però se'ns ha acabat el temps. Anna Maria, Dolors i Georgia, gràcies. Bona tarda.
1: A vosaltres. Bona tarda.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
9: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 5.
9: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
8: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERE, que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, afectarà un total de 211 treballadors, el 37% d'una plantilla de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al Centre Tècnic a la Zona Franca de Barcelona. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat, i el seu homòleg de Sigen Usoc, Àlex Manciño.
10: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
11: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
8: A la primera jornada de vaga ja han estat presents representants del consistori, entre els quals l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla. El Prat Comunicació ha estat aquest dilluns el primer mitjà local de Catalunya a organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'escape room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació.
12: Esports.
8: I l'EPRAT ha anunciat que Dani Hernández és el nou secretari tècnic. El terrassenc es converteix en el nou responsable del conjunt Potablava i s'encarregarà de la configuració de les plantilles de la denominada etapa 5 del Prat, el primer equip, el filial i el juvenil. Pel que fa a la seva experiència, Hernández ha treballat com a entrenador a la base de Sant Cristóbal i l'Espanyol, de secretari tècnic al Sabadell i scout al Barça. Doncs és tot. De moment tornem amb el butlletí informatiu de les 6.
13: Quan t'enfades, cada cop que perds el mediocat...

0: les 5 de la tarda i 3 minuts reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Finaràque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comencem situant a la C-17. Hi ha un accident que talla un carril a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic, i provoca retencions des de Mollet del Vallès. Més amunt a la mateixa C-17, hi ha, a l'altura de Malla, hi ha un vehicle avariat que talla un altre carril també en sentit nord i provoca retencions en el tram afectat. També destaquem dels principals accessos a Barcelona, de la zona del Vallès, aturades a la C-33 i a la C-58. Entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, també complicacions a la zona del Baix Llobregat, a la B-23. Hi ha un accident a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que talla un carril en sentit Barcelona i provoca un quilòmetre d'aturades. Acabarem situats a la C-13, a la demarcació de Lleida, a l'altura de Llavorsí. Hi ha tota la calçada tallada en els sentits de la circulació per les tasques de retirada d'un autocar que ha quedat encallat a la calçada. En moment, això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fira. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bona tarda. Molt agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt, molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual. Tal com estan aquestes dades, són les que són. Esperem que siguin a finals d'any, però ja ens ho han dit que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitjant que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
2: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
2: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi? Perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs a Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
2: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana no hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa, no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de sauló per entrenar i això doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran, benvingut sigui també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí a les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial, el municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta sí. nomenclatura, i després teniu aquest camp de sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de sauló. Això és la principal obra d'això, no?
2: Sí, i s'ha afegit als vestidors.
1: I sí, sí.
2: Clar,
1: i, bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums, vull dir, són molts treballs.
2: Són molts i n'hi haurà també una graderia. Mm-hmm. Què passa? Que això toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més... el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de sauló solament... pues seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Rómulo, que li diem nosaltres,
1: sí, sí.
2: En té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic, val? Que és antic, molt antic per sauló, però ja existeix. Això pues, farà que pues, les canonades de baix això no hagin de fer-les

0: posaran LEDs, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps, o han de fer els camps, no sé els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan, per exemple, estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar a normal? És a dir, o estem a l'expectativa?
0: Jo estic a l'expectativa. El que em diguin farem. Sí, això està clar. I per això nosaltres, que ahir, precisament dimarts, vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. El que vam dir és això, que hem d'estar a la guaita amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran. Però de moment,
1: sí, sí,
0: jo vull veure això, vale? M'agrada aquests mal de caps perquè ja en tinc de mal de caps, i això és un mal de cap que després, pues, se'm traurà del cap.
1: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici, no? Perquè
0: molt.
1: Imagino que en el cap de Santi Ribalta deu pensar, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros.
0: Sí.
1: Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, Regidoria d'Esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte, si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa.
0: Ens ha superat de totes. O sigui, ha hagut una predisposició molt gran. Agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible, però s'han posat, també s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Rui, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia 5 camps de futbol, i ara existeix un, bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè
1: sí, sí.
0: Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar, i a la vegada no podem donar no Can Rui, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar, perquè, clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong, que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Rui. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir, que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Rui està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem de sobres, perquè clar, un és pobre fins a i tot per demanar, no? Jo demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues, ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir o ens va informar dels terminis, pues, molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
1: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs, a principis del 28 aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu 3 equips femenins, oi?
0: Sí, sí.
1: És el gran repte del Can Rull Romulo Tronchoni, i que aquestes obres també, amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de

0: doncs, el futbol femení?
1: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Rull d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rull masculí, per dir-ho així, que per exemple és un club de barri. Al final nosaltres som un club de barri i ara us explicaré una mica les idiosincràsia de què vol dir futbol de barri, tant a quotes com a massa social com a professionalització que no tenim. Llavors el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir. I després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no som, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
0: Parlen d'aquest futbol de barri, Santi. Ja que m'ho posaves sobre la taula.
1: Clar,
0: que bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte, si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
1: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
0: Doncs això.
1: Sí, sí. Clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no sigui en futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després, què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i ells se'ns emporten, i no sé si queda al final a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
0: El peix gran es menja el petit sempre.
1: Això. Però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres tenim una, el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec del Can Rull. Vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos. Que això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbals que nosaltres portéssim les samarretes i, bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent pues no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? És un, al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rull, per dir-ho així. Jo els vull, pues, donar-los a tota la massa. Pues amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador. O sigui, un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Pues jo vaig dir, això no ho permeto. N'hi ha cèntims? No, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, són, això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci, no és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien, t'ho dic, no estarien, al Can Rull no estarien.
0: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no?, que portes ara. Crec que, escoltant-te les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantingui, professionalització a la junta directiva?
1: És la clau. Nosaltres tenim a la junta directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i se li sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... I clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta, això. Això, quan jo hi arribava i dic, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canvi. I després, per circumstàncies de que el Carlos va dir que no vull seguir, que porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir. Vale? Però no tenia intenció tampoc, no tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació mal familiar que fa que, bueno, sí que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, vale? Personalment i amb la meva junta, doncs, de escolta, anem a fer-ho bé. Redes socials. Jo venia de màrqueting, doncs les redes socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals. Un contingut. Dintre de la part econòmica era pues, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada que tot fluís i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, ¿vale? I això ens ha costat pels 2 anys que jo portava de tresorer més aquests 2 anys i ara pues, podem dir pues, això, que estem nets i a part pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
0: Gràcies, Santi, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Badalona Serveis Assistencials impulsa una nova sessió del cicle Aules de Salut. En aquesta sessió es parlarà de les tendències actuals en el consum d'alcohol, el joc i altres addiccions, així com dels diferents nivells de prevenció amb un enfocament en la detecció i l'abordatge d'aquestes problemàtiques. En parlem amb la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria, que serà una de les ponents. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme. Tinc al telèfon la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encantada d'estar aquí.
1: Badalona Serveis Assistencials impulsa la novena sessió d'aules de salut, aquesta dedicada a les addiccions més freqüents. Quin enfocament tindrà aquesta novena sessió?
2: Posem el focus tant en l'edat adulta com l'edat jove, comparant el patró de consum, els que estan les drogues, els comportaments addictius que estan més prevalents actualment. També posarem el focus en el factor de risc, senyals d'alerta, recursos disponibles de l'acompanyament i el tractament. També aprofitem en aquesta sessió d'aula de comunicació en la comunitat de fer com una interacció entre els professionals i els agents de canvi, els agents de canvi social, les entitats, els col·lectius de la ciutat, que per donar una idea de que l'important és el projecte compartit.
1: Entenc, doncs, que serà un diàleg entre els assistents i els ponents, no?
2: Bueno, n'hi haurà dues ponències, una enfocada als joves de l'entitat i una altra del BCA enfocada a la part adulta, i després hi haurà un torn de preguntes i, vull dir, de comunicació amb els assistents.
1: Centrant-nos ja en matèria, parlant d'addiccions, a mi m'agradaria saber on està la línia vermella d'una addicció, allò que diferencia un costum amb una addicció real.
2: Hem de dir una cosa, i és important que no tothom que consumeix té addicció, perquè l'addicció és una patologia mental. La patologia mental ja implica canvis estructurals i funcionals de la persona. Hem de pensar que l'addicció afecta gravement a les àrees significatives de la seva vida i el produeix un malestar intens. Si és veritat que se pot emmascarar. Es pot emmascarar i pot anar al llarg de la seva vida, anar minvant la persona i les àrees diferents. Vull dir, no és algo que aparegui d'una manera abrupta, sinó és algo que se va arrelant a la persona al llarg del temps. N'hi ha indicadors de senyals d'alarma, factors de risc, que això ens poden indicar cap a on va la persona. Han de passar d'un consum regular a una afectació global de la persona.
1: Entenc, per tant, que és un procés llarg, pel que comentes. Quins indicadors ens podríem trobar per determinar que una persona és addicta a alguna cosa?
2: Mira, en el cas dels adults, és diferent que els joves. Adults, em refereixo a partir de 30 anys. Tenen més capacitat cap a inflatge i no és tan evident ni sorollós. Quan arriben a consulta, sí, és veritat que ja tenen com signes molt clars de que algo passa, bueno, algo passa, tot està malament, però clar, l'addicció no ha començat en aquest moment, sinó ha començat anys enrere, quan les senyals són molt més difuses, per exemple, absentisme selectiu, baixada del rendiment, justificacions econòmiques, però que peticions de comptes de sou, deutes injustificats, crèdits ràpids, per exemple, aïllament, hermetisme, la persona cada cop ha passat més temps sola, amb més irritabilitat, més en la defensiva, abandona rols, per exemple, desatenció, pues, si són dels fills o si són de la neteja de la llar, els compromisos de la parella, ja no té tantes ganes d'estar-hi, no? Monotema relacional, canvis bruscos d'humor. Poden ser oscil·lacions dràstiques, com no tant. A vegades pensem que l'addicció és molt clara, però realment va minvant, per això que és important de detectar amb més temps, perquè si no ja quan arriben és més dur, no? Ús de reguladors, com per exemple utilitzar la substància, la conducta, com una via per gestionar l'estrès, l'ansietat, no? El cansament. És com el premi de la setmana, però que en realitat és un verí. Símptomes d'assistència ocults, nerviosisme exagerat, sudoració, tremolors, insomni, per exemple, si no pot consumir perquè en aquell moment no pot anar a consumir, alteració de la son, o imaginem una persona que comença a deixar-se personalment, no? Pues, un descuit progressiu de la higiene, l'aspecte físic, però no té per què ser necessàriament una deixadesa molt, molt exagerada, no? Si no és algo bueno, que vas notant que l'alimentació pues, ja no és tan regular, que l'aspecte físic ja no és tan acurat, no és un descuit progressiu.
1: Has comentat un d'aquests indicadors que pot ser com el premi de la setmana, és a dir, arriba un punt, sí, de la setmana en què consumeixes tal substància, tal beguda, fas qualsevol acció, uh-huh, que sigui addicta, bueno, que estiguis enganxat.
2: Sí.
1: Però clar, això, fins a quin punt pot ser una addicció o pot ser realment un premi de dir, ostres, doncs crec que em mereixo un cop a la setmana, doncs em faig unes copes amb els meus amics, o un cop a la setmana, doncs vaig a, no ho sé, em fumo un puro, per posar exemples, uh-huh, d'addiccions.
2: Pues mira, és un punt molt, molt important i és molt curiós perquè a les persones quan venen a consulta realment hi ha molta confusió amb això.
1: Mm.
2: Vull dir, no cal demonitzar el consum. Per al consum en dic qualsevol tipus de droga, o comportament compulsiu, no només la droga. Clar que la via dopaminèrgica que està arrelada a totes les addiccions és la via del plaer, mm, és el sistema del plaer neurològic, no? Con lo qual el plaer no és dolent i això ho hem de tenir clar. No necessàriament, clar que hi ha substàncies que estan dissenyades per fer-nos mal, això sí és veritat, però el que estaves comentant d'aquest premi, aquest reforç immediat, clar, el problema no és el reforç immediat, el problema és que no siguis capaç de gestionar l'estrès, no siguis capaç de gestionar la teva vida, no siguis capaç de com intentar mitigar els canvis de la vida, les tensions estructurals, vull dir que depenguis de que sí o sí has de prendre aquesta copa, clar, o aquest puro per poder fer el KitKat. En consulta diem els segons d'or, no? Els segons que no són segons, que són molt menys. Mm. I dic d'or perquè és la sensació que només en aquests segons em sento amb calma o em sento bé, no? Aquesta via del plaer, d'aquest sistema dopaminèrgic que assisteix en el nostre cervell, en el de tots, i que es regula d'una manera natural si no tens addicció, ¿vale? Clar, què passa? Té dos vies, perquè el reforç pot ser reforç positiu o negatiu. El reforç positiu és la via de que jo consumeixo per sentir-me bé, ¿vale? El reforç negatiu és jo consumeixo per sentir-me menys mal. Clar, aquí està la trampa. I a vegades consumiré per l'un, pel primer, pel segon o pels dos. Anem canviant. Que si jo surto, no? Pues això, com comentava, divendres, dissabte, un dia, em passo bé, vale, puc gaudir perfectament d'aquesta copa, no hi ha cap problema. El problema està en la necessitat, en el que no és una copa aquest dia, en el que l'addicció mai para. Que hem d'entendre que l'addicció és una patologia, el que deia abans, no? No és un hàbit, comença com a hàbit, però no és un hàbit, és una patologia.
1: O sigui,
2: i aquest és el punt.
1: És convertir d'alguna manera el premi en la qüestió central de la nostra setmana, per exemple.
2: És que és important això. Quan parlem d'addicció, ja no és una copa. De fet, aquesta copa té poders especials. I no és que en tingui, en realitat. Però per aquella persona sí.
1: Hmm.
2: És molt més que una copa. Llavors, sí, tota la setmana volta al voltant d'aquesta copa. I clar, normalment no és una copa, són moltes. El que passa és que hi ha moltes distorsions perceptives. És la malaltia de l'autoengany, de fet.
1: Mm.
2: I llavors, clar, si féssim un registre real, que és molt avorrit, però molt necessari per veure realment què estàs consumint, i què estàs consumint no només d'aquesta copa, sinó del puro, de les pantalles, del sexe, del joc, del fàrmac. Vull dir que és que hi ha molt, no és només la droga com a coneixem, sinó els comportaments que reforçants que en tornem de compulsius. I aquí el punt és la impulsivitat, la impaciència, la falta de control i la compulsió. No paro. De fet, pensa que l'addicció, un punt de fi diferencial de l'hàbit, ¿vale?, i de la persona que no té addicció, és que en la persona que no té addicció tots tenim un procés que es diu sessió, de saciar-me, de parar, no? El parar, l'estop, no? El jo controlo, ¿vale? Jo controlo l'addicció, evidentment, és mentira, ¿vale? I és que si no seria addicció, clar. Llavors, la saciació en un cervell sa, que no té aquesta patologia, doncs jo paro, tinc una relació sexual i paro, tinc un ús de la xarxa i paro, tinc un ús de l'alcohol i paro bé, tranquil·la, em sento bé, paro perquè el meu cervell ja està, ja no necessito més, gaudeixo i ja està, i em vaig cap a una altra activitat. A l'addicte no, la persona que pateix addicció no pot parar, però realment en majúscules, no pot parar.
1: Yeah.
2: Una no és suficient, perquè el seu sistema li està demanant molt més, perquè el mecanisme que regula aquest procés de satisfacció està desregulat, no funciona. I llavors, clar, necessàriament n'hi ha doncs, tot un patiment darrere, no? El que passa és que aquest patiment se va camuflant. Clar, no és tan evident com, com ens agradaria, perquè els casos que són molt evidents, doncs, a la racionalitat de la persona ja està el que, ostres, em sento molt malament, perquè és obvi.
1: I és possible que un mateix se n'adoni que és addicte a qualsevol, bueno, a qualsevol substància o xarxa o cosa?
2: A veure, sí, quan en tenim conseqüències, m'explico. Les persones, sobretot en patologia, com l'addicció s'arrela al nostre interior, tant a la part de comportament, de cognició, interpretació de la realitat, com al món emocional, realment construeix com una versió nostra, diguem una versió addicta, no? Llavors, clar, construeix tanta distorsió en un mateix que realment s'atrapa amb aquesta versió. És com si t'agafessin les ulleres, te les canvien i posen uns cristalls diferents, no? Llavors, no és addicció només quan explota i a conseqüència, com que és molt més abans, aquests cristalls que se t'han canviat i que s'han tornat, doncs, imaginem, verds, no? Comences a veure la vida de color verd o color blau i que la persona creix amb aquestes ulleres i s'assembla, se pensa que és així la vida, vale? Llavors, clar, fins que no arriba un punt, que normalment és en l'adultez, en 30, 40, 50, quan ja la vida apreta i apreta molt, perquè les responsabilitats són d'adult, clar, no hi ha conseqüències sèries, per exemple, no, doncs que no arribo a la feina, em foten fora, tinc molts deutes, ja la família ja no puc més, no m'aguanta, tinc problemes, no, amb els fills, amb la parella, vull dir, comencen les explosions de vida. I en començar les explosions de vida, la persona realment, la part addicta ja té com pues, exemples més objectius, fets més objectius que la persona que està allà dintre, agazapada, no? Sota de la versió de l'addicte,
1: sí.
2: Pues, pot demanar ajuda. Però si no, és molt difícil que s'adoni compte de tot el malestar que pot tenir. Realment.
1: I què es necessita per sortir d'una addicció? Hem de tocar fons per poder sortir-ne?
2: Mira, això en parlem molt, eh? De veritat que això en parlem molt. Perquè em sembla molt greu que arribin al cas Delta, on estem treballant, amb tants anys de patiment, vale? I realment no caldria. El que passa és que és veritat que ens hem de ficar molt més amb la prevenció. Parlant amb les persones els hi mostrem, no?, que no cal anar més enllà, no? Quan trobem una persona que no està tan greu, no?, que encara té àrees de la seva vida que no han caigut del tot, pues és com, bueno, anem a cuidar-les. Aquí la prevenció és molt important. De fet, la societat no en té de consciència de la gravetat que té, i per això arrasa amb tot. L'addicció no entén de parella, no entén d'amor, no entén de fills, no entén de família, i les famílies que ho han patit, quan m'escolti, ho sabran. Un addicte no se salvarà per l'amor dels altres, i la veritat és que fa pena dir això, però és la veritat. Per això l'addicció és un treball personal. I és veritat que la meva experiència, quan tenen conseqüències, sí, és quan la persona canvia.
1: Aquesta sessió de dimecres 17 de juny, centrada en les addiccions, breument, quins tipus d'addiccions repassareu?
2: Mira, una mica de tot. les tendències més freqüents d'ara, de fet, és una visió una mica també per destapar mites, eh? Perquè, per exemple, a la part adulta, clar, és que és diferent el patró dels joves dels adults. Per lo que jo parlaré de la part adulta, parlarem de l'alcohol, de la cronicitat, no?, dels perfils de l'alcohol, del tabac, del patró del joc, del patró dels fàrmacs, la gran addicció silenciosa, però sobretot mites. Presentaré 8 mites de lo que escoltem, no?, del carrer, i una mica desmuntant això.
1: I entenc que en aquesta sessió pot assistir tothom qui ho vulgui, oi?
2: Exacte.
1: Doncs n'estarem pendents d'aquesta novena sessió d'Aules de Salut organitzades per Badalona Serveis Assistencials. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Just avui fa 6 anys de la mort de Pau Donés, vocalista i líder del grup barceloní Jarabe de Palo. Tenia 53 anys i va morir víctima d'un càncer que li van diagnosticar al 2015. I ens va deixar un tema ple de vida, alegria i agraïment. Eso que tú me das.

I ara tornem a Sabadell perquè la ciutat acomiada l'època de romeries aquest cap de setmana. Diumenge, la germandat Virgen de Gràcia traurà la verge pels carrers de Can Puiggener. I serà així com en els últims dos mesos la ciutat haurà viscut cinc sortides. I aprofundim amb la Núria García.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de FM a Prat Ràdio.
5: Quan López en los controles la fiesta va explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Son las 6.
9: Serveis informatius. El Prat Radio.
8: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERE, que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, afectarà un total de 211 treballadors, el 37% d'una plantilla de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al Centre Tècnic a la Zona Franca de Barcelona. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat, i el seu homòleg de Sigenusoc, Àlex Manciño.
10: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
11: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
8: A la primera jornada de vaga ja han estat presents representants del consistori, entre els quals l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla. El Prat Comunicació ha estat aquest dilluns el primer mitjà local de Catalunya a organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'escape room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació.
12: Esports.
8: I l'EPRAT ha anunciat que Dani Hernández és el nou secretari tècnic. El terrassenc es converteix en el nou responsable del conjunt Pota Blava i s'encarregarà de la configuració de les plantilles de la denominada etapa 5 del Prat, el primer equip, el filial i el juvenil. Pel que fa a la seva experiència, Hernández ha treballat com a entrenador a la base de Sant Cristóbal i l'Espanyol, de secretari tècnic al Sabadell i scout al Barça. Doncs això és tot. De moment tornem amb l'informatiu vespre al punt de les 7.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

Bona tarda. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimarts 9 de juny de 2026.

0: Arrenquen les proves d'accés a la universitat per a 45.821 estudiants a Catalunya. Aquest és el primer examen del dia, obligatori per tots els qui presenten a la fase general, ha estat el de llengua castellana i literatura a les 9 del matí. El Prat Comunicació ha estat el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsada per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat adreçada a l'alumnat d'ESO té com a objectiu fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. Pel que fa als esports, Dani Hernández és el nou secretari tècnic de l'AE Prat. Repassarem la trajectòria del terrassenc i els detalls del fitxatge al Prat Esports amb Jonathan Marín González. Pel que fa al temps, hem arrencat la jornada amb núvols i fins i tot algun plugim de matinada, però al llarg del dia el sol s'ha anat fent protagonista. Demà poden tornar les nuvolades i el temps més aviat suau. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos de la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, seran uns 211 treballadors, el 37% de la plantilla de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al centre tècnic a la zona franca de Barcelona. Àlex Manciño és delegat sindical de Sigenusoc.
1: Como lo que nos vienen es con que solo quieren hablar de cantidades, echarnos a la calle y hablar de cantidades, y la parte social, lo que les estamos reclamando es un plan social de verdad, que se impliquen un poco más, que nos hablen de otras alternativas que no sea dinero, que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, que nos busquen otro tipo de alternativa con una empresa, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Entonces lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
0: Amb tot, la plantilla de Nissan esgota les opcions d'arribar a un acord amb que no passi per l'actual ERO fins les darreres reunions i instàncies. En cas contrari, preparen mobilitzacions més contundents. Juan Carlos Yepes és el delegat sindical d'UGT.
2: Hemos iniciado el proceso este de huelga indefinida entendiendo que todavía queda plazo para negociación. Esperemos que la posición de la empresa mañana cambie y todavía durante el día de mañana esperamos poder llegar a algún tipo de acuerdo. Si no fuera así, entonces ya veríamos de reunirnos de nuevamente. Entendemos de que todavía queda tiempo y ya habrá tiempo de planear nuevas movilizaciones.
0: Més enllà dels 211 treballadors acomiadats, sindicats i treballadors temen que aquest ERO sigui el primer pas per a un desmantellament definitiu de les plantes de Nissan a Catalunya. Escoltem Raúl Ocón, delegat sindical de Comissions Obreres.
3: Es un cierre encubierto, ha quedado claro, porque de 122 personas trabajadoras despiden, quieren despedir a 110 y dejar a 12, pero no mantenerlas claramente en este centro. Tenemos claro que Nissan no apuesta por Cataluña y que esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
0: A la primera jornada de vaga hi han estat presents representants del consistori, entre els quals l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla.
4: Reconeixem i recolzem la feina sindical, les millores a nivell laboral s'aconsegueixen quan tens un sindicat, una representació sindical forta i unida, com ho té per sort aquesta planta, i per tant, doncs, de moment ens mantindrem a l'espera de les informacions que ens puguin traslladar demà després d'aquesta reunió que tenen, i en funció d'això doncs, anirem decidint amb l'objectiu, evidentment, que l'alternativa que es plantegi no sigui la del tancament.
0: L'Ajuntament ha ofert un canal obert per intercanviar informació, suport logístic i l'opció de presentar una moció de suport al ple, com s'ha fet anteriorment amb altres empreses de la comarca que han patit expedients de regulació d'ocupació.
5: Educació.
0: Arrenquen les proves d'accés a la universitat per a 45.821 estudiants a Catalunya. Ens amplia la informació la Irene Álvarez Trujillo. Bona tarda.
6: Bona tarda. El primer examen del dia, obligatori per a tots els qui es presenten a la fase general, ha estat el de llengua castellana i literatura, a les 9 del matí. A les 12 ha estat el torn de l'examen de llengua estrangera escollida. I a les 3 de la tarda es faran simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat.
0: Gràcies, Irene.
5: Segueix-nos a través de les xarxes socials. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb el nom El Prat Ràdio.
0: El Prat Comunicació ha estat el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsada per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnat d'ESO, té com a objectiu fomentar el pensament crític i la verificació digital entre adolescents a través de la gamificació. L'alumnat ha après com detectar si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació.
7: Doncs a classe sí que van tenir unes sessions de, que tractava del discurs d'odi, però no ho coneixia tan a fons.
8: M'ha semblat molt divertit, sobretot la part en la que, hem tingut de buscar el sobre per fer l'escape room.
9: Hi ha moltes vegades que us identifica, com per exemple fetes amb IA o vídeos que no són reals. Si no ho fem, ens desinformem. Després de la desinformació, els discursos d'odi a grups minoritaris, gent que no s'ho mereix.
0: El projecte compta amb la col·laboració del Prat Comunicació, que ha participat d'aquesta prova pilot. Precisament aquest projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar-lo a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat. Escoltem Xavier Casinos, director de Relacions Institucionals de la xarxa audiovisual local, i Manol Crespo, director gerent del Prat Comunicació.
10: Això ens afecta a tots els mitjans, generalistes, locals, qualsevol tipus, i tots estem sotmesos al mateix perill. I per tant, pensem que això s'ha de començar a educar des d'una edat jove.
11: Nosaltres hem de ser capaços de defensar també drets fonamentals com el dret a la informació i el dret a la llibertat d'expressió, i crec que en aquest sentit poden tenir i poden comptar amb la confiança i com a aliats, en certa manera, dels seus mitjans de comunicació municipals, el Prat Ràdio, el Prat TV i el Prat Digital, per poder això interioritzar aquestes eines, per poder identificar aquesta desinformació.
0: L'Escape Room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves per aprendre a diferenciar informació veraç de les notícies falses. Des de Learn to Check proposen la tècnica Pantera per diferenciar-les. Nereida Carrillo és presidenta de Learn to Check.
12: Els hem ensenyat el mètode Pantera, que és un mètode per verificar que tenim a Learn to Check, que és un acrònim de procedència, autoria, novetat, to, evidències, rèpliques i ampliar la informació. I el que volem és que pensin, que tinguin aquest esperit crític, que es facin preguntes, que contrastin i que no es conformin amb aquella informació que els hi ve donada, que de vegades a les xarxes socials, com que hi ha de tot, doncs pot ser interessada o pot estar manipulada o pot ser falsa.
0: A partir del proper curs, aquest escape room se celebrarà a altres municipis del país per tal de seguir formant el jovent en l'esperit crític i el consum responsable d'informació.
5: Esports.
0: Moment ara de repassar els esports. Ho fem de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
13: Molt bona tarda. Doncs avui als esports parlem de l'anunci que es va fer ahir a les oficines del Sagnier d'aquesta incorporació de Dani Hernández com el nou secretari tècnic del conjunt potablava. El terrassenc es converteix d'aquesta manera en el nou responsable del conjunt pretenc i s'encarregarà de la configuració de les plantilles de la denominada etapa 5, és a dir, el primer equip, el filial i el juvenil. Pel que fa a la seva experiència en el futbol català, Hernández ha treballat com a entrenador de la base al Sant Cristóbal, també a l'Espanyol, de secretari tècnic al Sabadell i de scout al Futbol Club Barcelona. Hernández ha assenyalat que de moment hi han hagut contactes, però que fins que no es conegui en quina categoria jugarà el primer equip de l'Associació Esportiva Prat, no hi haurà cap moviment a la plantilla.
14: Estem a l'espera perquè encara tenim la possibilitat de ser tercera ref, vale? Queden 2 setmanes... Sí que hem fet algun moviment per tantejar, però clar, encara no podem confirmar res perquè bueno, el mercat és lent i l'hem de treballar bé.
13: Hernández també ha descrit les que seran les seves tasques, intentar fer millor plantilles per assolir els objectius del club i ajudar en tot el que sigui necessari, és a dir, en el dia a dia amb l'equip, fer de suport per a l'estaf i de report amb la junta directiva. Sobre la situació de l'entitat, ha asseverat que el club sap molt bé el que vol, pot agradar més o menys, però sap quin és el camí i aquesta és la part bona i a partir d'aquí han de treballar plegats.

I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. La informació local torna demà, a partir de les 9, al Planeta Prat. A missa, Gonzalo Isla. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Comencem una nova edició de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que us acompanya cada setmana des del Prat Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM. Avui ens visiten als estudis del Prat Ràdio els membres d'una banda que coneixem bé i que han vingut al programa en diverses ocasions a presentar-nos les seves cançons i a fer-nos gaudir del solid pop. Aitor, Adrián, benvinguts a casa vostra.
1: Bona tarda.
2: Apa, moltes gràcies, Francesc.
0: Gràcies a vosaltres per estar aquí. Tot un plaer. Sí?
1: Francesc?
0: Sí.
1: Vale. Digues.
0: Tot bé? Sentiu bé?
1: Em faltaria una miqueta de volum.
0: Val. Bueno, després mirem d'arreglar-ho.
1: Vale, perfecte. Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Bé, us he de dir una cosa. Heu entrat al grup privilegiat de músics o grups que han estat més vegades aquí al programa.
1: Ah, sí?
0: Ja formeu part d'aquest grup selecte.
1: De l'elite.
0: De l'elite, sí.
1: Vale, i ens pots dir, per curiositat, amb qui, con quién nos... ¿cómo
0: doncs,
1: se dice?
0: Amb qui... A veure, si no recordo competir. Malament, Desorden Juanra.
1: Hombre, tinc pendent quedar amb ell perquè em doni el seu últim disc. Mm-hmm. Sí, sí.
0: I Brace també, si no recordo malament, i algun més. Pocs més, eh? O sigui, sou un grup minoritari però selecte.
1: Pues los galos. Escolta, Francesc, i, bueno, que el Desorden amb quan vas treure el recopilatori aquell dels 15 anys, no? Mm-hmm. Que ara ja estarem, Moure Soroll, 21
0: ja complerts.
1: 21, moltes felicitats.
0: Gràcies. Moltes. I felicitats a vosaltres per el senzill que heu tret ara i per el disc que vau treure l'any passat, que no el van presentar aquí directament. Però sí que vam fer una presentació en directe. Bueno, d'això ja parlarem després. Bé, després de presentar, com deia, l'any passat l'àlbum titulat Rimes Profundes d'Antonio Machado, Aitor Penac torna a publicar noves cançons aparegudes el mes d'abril, però en aquest cas es tracta d'un senzill titulat Biversiones, amb dues versions molt diferents, si més no si ens fixem en el seu origen o en els seus creadors. Parleu-nos una mica de cadascuna d'elles i dels motius que us van animar a escollir-les.
1: Aviam, el motiu era fer alguna cosa diferent. Nosaltres sí que havíem... Sí que als concerts sempre ens agrada fer alguna versió, però... I sí que és veritat que Aitor Penac tenim algunes versions publicades, per exemple... el recopilatori que vas treure tu de ese brillo i oscuridad de Super Mega Nada, que van fer aquell homenatge, i que el Marco va fer sorolls d'Aitor Penac. Després sí que amb el recopilatori de Hardcore Hits for Cancer vam gravar Delinqüència. I després també tinc una versió també de Loquillo que li vaig fer a la meva germana pel seu aniversari i també per la seva boda. Però d'alguna manera era plasmar, fer alguna cosa de versions amb el Power Trio, que sempre crec que és sumar i és això, és fer alguna coseta nova, és fer una cosa més, un pas més amb el projecte, no? Que al final la voluntat és això, no ir a tope, perquè no podem ir a tope de cap de les maneres, ni el horno està per a bollos, però d'alguna manera és la frase aquesta de sin prisa però sin pausa, no? I amb això sí que intentem ser molt constants, no? I llavors era dir, hòstia, pues vamos a gravar un doble single con la banda, i vam anar a Will Sound Studio, i Adrián, no sé com lo ves tu, però...
2: Per mi, sobretot, va ser una d'aquestes versions, la que ja havíem tocat unes quantes vegades en directe, que crec que va ser important donar una miqueta, justament, la importància a aquesta cançó, que és una, que era una cançó que funcionava molt bé en directe, i per tant el fet de gravar-la, de fer l'esforç de portar-la a l'estudi i tractar que quedi, no?, registrada en un format digital, en aquest cas, era donar-li justament aquesta importància de, hostis, aquesta cançó portem molts anys tocant-la,
1: sí, sí.
2: I en directe funcionava tan bé que crec que és, hostis, tot i que no sigui una cançó original d'Héctor Penach, però donar-li les felicitacions de, hostis, moltes gràcies pel caliu que genera els concerts, sobretot.
0: Bueno, digueu-nos quines són aquestes versions i qui són els seus creadors.
1: Sí, en la cançó que està parlant l'Adrián és Libertad Agua Bendita, que és la cara B del single, i era això el que va començar en una despedida de soltero en un local d'assaig. Van fer la despedida de solter del meu amic Carles Vilardé i Casas, d'Ui de Vellut, que va morir fa uns anys, i a la seva despedida de solter vam agafar un local del barri de la Clota i hi havien com unes brases i tal, i tenien un petit local d'assaig allà, i vam fer una jam session i jo empecé a tocar aquesta cançó perquè estava el meu cosí City, o el meu cosí Javi, que també amb Agua Bendita ens havíem rigut molt, no? I d'allò, que hi ha un vídeo per Instagram, muy alcohólico, por cierto, perquè una despedida de solter. I llavors, pues la vaig portar al local d'assaig i ràpidament al Raúl generacionalment le pilló, i Adrián, clar, l'Adrián ve de La Rioja, ho hem dit allà, no se deien escuchar
2: ni idea,
1: però ràpidament li vam agafar un rollito molt noventero, solid pop, no? I va quedar, a part fem un petit homenatge als Guns també, Guns N' Roses, no? Crec que ho vam gravar. La versió està molt xula i el llacet que ha posat el Xose amb el so, pues jo crec que ha quedat molt digna. I com diu l'Adrián, és una cançó que als concerts, pues la gent diu, hòstia, Agua Bendita, no? I ahí ha quedat registrat ja.
0: Us sembla que l'escoltem ja?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs posem aquesta cançó i després continuem parlant de l'altra, que també és curiosa, el seu origen. Doncs escoltem Libertad aquí a Moure Soroll.

0: així sonava aquesta versió Libertat a càrrec del Sector Penal, que ens visiten avui aquí a Moure Soroll. En el vostre bancamp es pot llegir el següent: amb aquest experiment amb gaseosa volíem seguir mantenint-nos coherents i sòlids amb la línia clara del projecte, seguint i seguir la nostra a contracorrent, sense caure en convencionalismes, ni modes passatgeres. I afegiu, i així ens va. És aquesta la filosofia musical del solid pop?
1: Sí, d'una forma molt, molt bonica, no? Molt ben escrita i descrita, però d'una forma molt ben resumida, diguéssim, anem a passar-lo bé sense pretensions. Ja està, ja està.
2: I el tema ve que quan estàvem gravant, quan anàvem a entrar a estudi, aquestes coses de la vida, no? Bueno, jo intento agafar revistes mensualment, tal, al Mundo Sonoro, i el Joan S. Luna feia un... el director, doncs, hi havia una columna que parlava de los grupos indies que cogen versiones de grupos de pop urbano para, bueno, y claro, el nostre es lo contrario, o sigui, es como en lloc d'aprofitar aquesta, i el que anava a dir, el que acabava dient el Joan S. Luna era que ja olia un poco, no? Que ja estava un poco quemado todo esto, no? I va ser com, hostia, genial, porque nosotros es que son dos grupos totalmente antagónicos a lo que se oye ahora, ¿no? Es como una reivindicación a la música de los 90, a dos grupos que un poco odiados o malmetidos, tanto por punkis como poperos, como por rockeros, y es una miqueta de decir, oye, al que deia l'Adrián, nos lo pasamos bien, estos grupos nos han dado felicidad escuchando sus canciones o esos temas, pues es una manera de, pues, a celebrarlo, y vamos a grabarlo, ¿no? Y sabem que no tindrà gran trascendència més enllà del que és quedar, assajar, gravar. Aquesta vegada no hem tret els dos temes en versió física, que ens agrada, perquè vam consultar una persona que ens va aconsellar que millor no fer-ho d'aquesta manera, perquè d'alguna manera hi havia drets d'autor pel mig i tal. Jo crec que ha quedat superdigna, que al final és una mica el que volem, no? Que el poc o el molt que fem, que sigui digne, no? I crec que amb aquest doble single Viversiones, que una altra vegada parlem de la diversió i de passar-ho bé, jo crec que l'hem esbordat, i res, el José, la veritat és que sempre treu un so espectacular.
0: Anem per la segona versió i parlem una mica d'ella i del seu origen i per què la vau triar també.
2: Perfecte.
0: No, però expliqueu abans d'escoltar-la.
2: Ah, vale.
0: O voleu que la posem primer i la gent...
2: Tu què dices, Adrián?
1: Ja que hem estat així, millor escoltar-la, perdó, i parlar-ne després. Va, ja doncs, que he hagut així la cosa, ja està.
0: Doncs escoltem el tema primer i després ens expliqueu una mica per què la vau triar i tot el més.
1: Vinga,
2: estupendo.
0: Escoltem aquesta versió de Viversiones d'Aitor Penach.

0: Doncs aquesta era l'altra versió que ha fet Aitor Penac, i ara ens direu de qui és i per què la vau triar.
1: Aquesta és una versió d'Emilio Aragón, Cuidado con Paloma, que m'han dit que és de goma, que l'Emilio Aragón, per la gent de l'ESO que escolta aquest programa, era un... era el Pablo Motos de los 90. Bueno, no, no, perdó, no, no, ni hablar, era mucho mejor Emilio.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sí, disculpeu, que de popularitat, em referia. Showman, músic, actor, etc, etc. I és un personatge que jo en l'època, pues, quan va sortir el seu disc, pues, no em va interpel·lar gens. A mi el que em passa moltes vegades és que quan hi ha un grup hype, pues no m'acaba d'interessar fins al cap d'un temps, quan passa tota, quan baja el suflé, que digo, hostia, realment esto era bueno, no? I el que em va passar amb l'Emilio particularment va ser que que un dia estava a classe a COU i un company me empezó a cantar una canción de Emilio Aragón, que no era aquesta, era Te huelen los pies, i jo, hostia, que risas, tal, que jo recordo d'escuchar el Te huelen los pies perquè estava en tots llocs i l'Emilio Aragón sortia a totes hores a Telecinco, i le digo, hostia, me dice, tengo una cinta con este disco, i li vaig dir, déjamela, que ara em va fer molta gràcia perquè era una cinta de caset pirata que posava Emilio Aragón a mi, i això em va fer molta més gràcia. I durant molt de temps amb el meu germà, a l'hora de dormir ens posàvem aquell disc, i era una època que jo personalment tampoc estava molt bollante, no? L'època adolescent, i realment aquell moment d'anar a dormir echándote unas risas con tu hermano escuchando a Emilio Aragón és allò que dius, és que le debo algo a este personaje, i lo he tenido aquí amb el run run fins que un dia, donant un passeig, dije, buah, ya lo tengo, ¿no? Al començament era, em recorda molt a una cançó de Green Day, i de sobte em va venir lo de l'enganx este con Rage, i com l'Adrián i el Raúl són muy fans també de Rage, sabia que podia funcionar, i a los hechos me remito, ¿no? Tu escoltes la cançó i quan l'hem tocat en directe, pues a la gente, bueno, le encanta.
2: Sí, és aquest contrast una miqueta entre seriositat de la... Seriositat?
1: Sí, dilo como quieras, tío.
2: La seriedad de Rage Against the Machine amb la conya de Emilio Aragón, ¿no? I és un contrast xulo, guapo, i que a més també funciona molt bé en directe, perquè l'hem tocat només dos cops, tres, potser, no sé, però la veritat és que és, bueno, funciona molt bé, no? Tant la part còmica, diguéssim, de la cançó original de Emilio Aragón, amb la part més com que no t'ho esperes, no? No t'esperes, crec que això està bastant bé trobat i ho va fer molt bé l'Aitor de ficar al mig de la cançó el torcet aquest del riff tan conegut de Rage Against the Machine, i està molt guai i funciona molt bé per contrast i mola, però hòstia, em recordo el dia que va arribar al local d'assaig amb la idea, amb la proposta, no? Com fa sempre, l'Aitor arriba al local, escolteu, que tinc una idea per una cançó nova o per una versió o el que sigui, tal qual, i arriba amb aquesta cançó i Emilio Aragón, en sèrio? Perquè, hòstia, a més jo em recordo d'Emilio Aragón, aquest personatge de médico de família, que ja era molt petit quan
1: Nacho,
2: es feia aquesta sèrie.
1: Nacho Martín, crec.
2: Però és que tinc aquest record de médico de família que no em va agradar gens. Vull dir, era molt petit, però que no tenia, no? I clar, i llavors tenia aquest record de mi d'Aragón, i quan va arribar al local va ser... No, no em puc creure.
1: Me voy.
2: Però bueno, no sé, és una miqueta com sempre, no? També hauria estat tan entusiasmat amb la seva idea a l'Aitor, no tan content amb un nen petit amb la joguina nova, i pues, que xorra, anem endavant. I després, enllaçant amb l'altra cançó, amb l'altra troset de la cançó de Regen Machine, doncs bueno, pues, tenia el què, no? I crec que va ser, a mi com a mínim va acabar de convèncer quan va gravar amb el Jose, que va ser oye tu, pues que això pot funcionar. Fins a aquell moment tenia els meus dubtes, la veritat.
1: Jo ho veia al local, quan la tocàvem, la de Rian era...
2: I ara
1: està claríssim, ja. No? I a part li donem com més passadesa, no? Després del tros de Rage hi ha un moment Black Sabbath Zero, no? Llavors coincideix una mica per timings de la mort de l'Ozzy, i són aquestes coses màgiques de la vida, no? Que tu tens una intuïció i dius, hòstia, vamos por aquí. Jo crec, faltaria el Raúl que ho acabés de corroborar, però crec que és una cançó que funciona, i a mi és un homenatge per mi, bonito de cara a l'Emilio, no? Perquè em va donar moltes molt riures, i ja està, i tant de bo puguem-li fer arribar el tema, i si anem a tocar a Madrid que salga ja a fer el VIP.
0: Fa temps que no se'l veu, no?
2: No sé, si... va estar malalt, potser.
1: No tinc ni idea. Jo crec que amb l'algoritme, quan vam estar anant cap a la gravació i tal, me fueron apareciendo coses de l'Emilio. No sé si era un tema de l'algoritme o el que sigui, però crec que ni està a xarxes.
2: Sí, és que la veritat és una cosa que no sé si és com un personatge que ha sigut una miqueta oblidat, o que ell mateix ha volgut com retirar-se i ja, no? Perquè amb tot l'impacte que va tenir als 90, ara de sobte, vull dir que és fa 30 anys, no? Però tampoc és tan atrás en el tiempo. I sí, no sé si és que està oblidat o ell mateix ha volgut convertir-se, i ja no sé si això de que havia estat malalt o no és com una cosa que m'haig inventat o què, però no sé.
1: Tenim microtasques, fer-li arribar, sí, a l'Emilio. Al cantant d'Agua Bendita sí que li hem enviat. No hem rebut encara resposta, suposo que s'ho deu estar pensant, però i a l'Emilio ho intentarem fer. És una mica més complicat, no? Jo crec, però és tan sabal, no?
0: A vegades sembla complicat, i és gent més coneguda, és més fàcil a vegades.
1: Sí, el tema és veure per on ataquem por ahí, que és una microtasca, no? Com totes les que té estar en un projecte, no? Que dius, hòstia, tengo, o a la feina, no? Que sempre dius, hòstia, tengo pendiente esto, tengo lo otro, tal. Però sí que, seria la hòstia si anem a tocar a Madrid més endavant. Imagina't que aparece VIP. VIP Aragón allà. Bueno, és que seria la hòstia.
2: I mai hem parlat, però potser se podria enviar també a Tom Morello.
1: També.
2: És més fusilada, però oye,
1: també.
0: Bueno, ja heu dit que es va gravar a Will Sound Studio amb el Chose, que ell també va participar tocant la guitarra, crec, no?
1: Sí, a l'arranjament últim, per això l'hem dit Chose Berry Ruiz, no? És tan Chuck Berry que era una manera de ponerle cara i ulls, no? A la col·laboració. I molt bé, molt contents.
0: La foto de la portada a Viversiones és del Nacho Cortés, i el disseny del disc l'ha creat l'Anna de Fez. Com són les imatges i per què vau triar aquests colors tan cridaners, no? Vale. No sé, tan diferents.
1: La imatge era... Jo treballo per la zona de Vall d'Hebron i Horta, i agafo a l'UB21, no? I durant temps veia que a sobre del túnel de la Rovira hi havia una pintada que posava sòlid i sòlid, i mirava allà, I fins que un dia vaig al local i vaig parlar amb l'Adrián i amb el Raül, i l'Adrián va parlar amb un amic seu per anar a fer les fotos.
2: Sí, bueno, és una idea que tenia l'Aitor molt, molt fica al cap des de feia molt de temps, eh? Feia ja 2-3 anys que parlava de mira, aquesta pintada ahí de sòlid i tal, algun dia farem alguna cosa amb això. I ja ens em semblava molt bé, perquè era molt xulo. I finalment va ser, ho va tenir també molt clar, i en aquest moment que fem aquestes dues versions i traiem l'EP, ho farem la foto aquí. I vaig trucar a contactar el Nacho Cortés, que tocava amb un grupet quan vaig començar a tocar amb Aitor Penac, tocava també amb un altre grupet, es deia Come Inside, i el Nacho tocava la guitarra i ell havia estudiat disseny, crec que era, exactament, potser m'equivoco, no? Però era dissenyador i li agradava molt la fotografia i tal, i dic, hosti, pues mira, pues tinc un amic que jo crec que li agradaria fer la feina, i va venir a fer unes quantes fotos, una sessió ahí al voltant d'aquesta àrea del túnel de Rovira. Sí. Una abraçada per Nacho, ja que estem, eh?
1: I el tema dels colors era un poco frigopié, darle este toque un poco pop, ochentero, finales 80, principios de los 90, ¿no? A mí el frigopié me encantaba y me encanta, y parlant amb la Nadefez, que es, bueno, generalment en les últimes portades, pues ella tan rimes profundes, bueno, sempre m'agrada recórrer ella, perquè té molt de gust i crec que fa les coses molt guais. Ens va enviar unes propostes, una miqueta més, que utilitzarem les propostes quan, si en un futur pugem a plataformes més convencionals els dos temes, que de moment estan a Bandcamp, doncs de cara com a pues les dues propostes que ens va fer per cada cançó, però en un moment donat era esta foto tiene mucha potencia, no? I té la foto, se'ns veu de lluny, és com muy, té un punt carra, molt de carrer, no? Que jo que sé, crec que és molt natural, tot i que no se'ns veu la cara, no? I però crec que té molt de potencial amb lo de sòlid, no? Que al final ens agrada remarcar això, no? I perquè l'etiqueta de sòlid pop segueix desconcertant, no? Em va agradar molt el Luis Benavides del Mundo Sonoro, quan ens va fer la ressenya, dijo, bueno, dicen que solid pop es pop de guitarras, ¿no? Té raó. Però és sempre quan envies un mail a un lloc i dius lo del solid pop, dices, no sé si puede, nos va a abrir puertas o nos las va a cerrar, ¿no? Però estem contents amb aquesta etiqueta, ¿no? Perquè no la veus en lloc més enllà de nosaltres, i això, tornant al disseny, jo crec que és molt escaient i ha quedat xulo.
2: No, i és guai també un altre cop donar la importància, dir, val, parlant del tema de les etiquetes, no? Tot i que no sé si és important o no etiquetar coses de cara a la música, no? Què fas? Què toques? El que suri ja està, no és tan important l'etiqueta, però després de cara a explicar, potser no el que toques és igual, toques el que vols tocar i ja està, però d'explicar o poder això, fer entendre, no diré vendre, no? Però explicar les coses que fas, crec que sí que ajuda bastant el fet de poder utilitzar una cosa senzilla, un pom, això, digues-li solid pop, digues-li com vulguis, però fem això. I això què és? Pues ara t'ho explico. Però de primeres, això és el resum, no? I una cosa que fa molt bé l'Aitor era sempre estar buscant ahí amb l'ull, no? Que seria per tot arreu, qualsevol referència al sòlid, no? Per continuar una miqueta, diguéssim, ja si tu portes el tema dels negocis, que evidentment no ho és, no? Però trobar la referència de marca, diguéssim, no? Del que fas sòlid pop, i matxacar una miqueta martillo pilon amb el tema del sòlid pop, la qual cosa ajuda a entendre què és el que fas, que finalment és la idea, no? I ja està.
0: Teniu previst fer més versions en el futur?
1: De moment ara estem fent una d'Uida Bayut, d'una cançó que es diu Meteorit, i crec que la versió és molt xula. De fet, la tocarem en el proper concert, i no ho sé, ja anirem veient. Sempre crec que una versió en un moment donat pues està guai, i jo crec que qualsevol de les que fem, jo crec que té en el repertori, queden molt bé, queden molt sòlides i molt ben empaquetades, i no sé, jo crec que ja estem armant com un setlist interessants, no? amb aquests anys que portem tocant diferents pals, no? Perquè al final aquests dos singles són muy noventeros, muy tal. L'anterior, el Rimes Profundes, va tenir els seus atisbos un poco punk rockeros. No sé, tenim un amic meu que és un poco més showgaze. Tenim, no sé, ja estem, no sé, és com al final intentar, doncs, això, que el repertori sigui una mica dintre de les teves limitacions musicals, i tampoc ens surt perquè ni podem ni ens surt, és com alguna cosa ens agrada, intentem que sigui natural, sense gaire pretensions, però seguir, pues això, de tant en quant gravant cosetes, de tant en quant fer concertets de diferents formats, o en solitari, o amb dues guitarres, o amb power, o amb el power trio, però d'alguna manera seguir, pues això, movent el projecte, perquè és molt laboriós al cap i a la fi, i és molt fàcil que et desinflis i et desanimis, no? Tot i així, a mi m'agrada pensar, i crec fermament, que estem en un, en una posició xula, que sabem on tenim el topall, sabem on podem arribar, sabem probablement on ens quedarem, però hòstia, llegint les ressenyes que hem tingut amb Rimes Profundes, tio, per mi un rockzone, un buit que ens va fer el Jordi Forés, buah, aquell dia que anava amb l'Adrián justament a veure un podcast de la rockzone fa un any.
2: Sí.
1: Jo és que vaig arribar a l'Apolo, però a tres pams del terra, no? O a un Mondo Sonoro que et posi un set, que Musicalia et fa, el Fidel Oltra, que també està al Ruta 66, et faci, jo que sé, que un tio de Madrid que es diu Elros ens faci una ressenya del disc tan preciosa, amb tants matisos, no? Que dices, joder, o el feedback que pots rebre de la gent, no? De dir, hòstia, com mola, o quan toquem ara el Cuidador con Paloma, no? Que la gent diu, oh, tio, que bona, no? Jo crec que aquestes petites fites s'han de celebrar, i molt, no? Per ser una banda tan petita com som, i jo crec que aquí està la gràcia, i de moment no nos vamos a bajar del carro ni nos vamos a retirar para volver de aquí 5 años y cobrar el doble de caché. Bueno, a no ser que Adrián y Raúl lo digan, y entonces lo sopesaremos.
2: Podría estar bien, pero bueno.
0: Bé, el que podem fer és escoltar alguna cançó de Rimes Profundes i després ens toqueu els temes, perquè ens queden 20 minuts.
1: Bueno, és que,
0: i
1: clar,
0: ens agrada sentir-vos en directe.
1: Estem tan a gust aquí a moure soroll sempre que ens podríem quedar aquí.
0: Sí, el que passa és que a les 9 hem de tancar la paradeta perquè ve un altre company i no podem continuar.
1: Perfecte.
0: Però escoltem un tema de Rimes Profundes, el vostre disc editat l'any passat, i després ens toqueu uns temes en directe.
1: Perfecte.
0: Quin tema trieu?
2: De Rimes... Bueno, fer una mica de zapatilla per acabar el dia. Segundes crisis.
0: Molt bé.
2: Sempre qui va ser
1: l'Eric?
2: L'Eric va dir? Mm. Val, segundes crisis, perdó. I també ja aprofitem, perquè no va ser el single, no sé si tampoc va ser el single
1: la taula
2: de surf, podríem dir, però en honor a Eric Fuentes, Segundes Crisis, que ell va ser quan va venir a fer la preproducció, de dir, aquest aquest és el single, Lois, aquest és el single. Doncs, doncs vinga.
0: Doncs escoltem Segones Crisis, Segundes Crisis, aquí a Moure Soroll, del Aitor Penach.

Molt bé, el Prat Ràdio. Començarem tocant un clàssic del repertori del Solid Pop, que és La sombra de Cliff. I el motiu de començar per aquesta cançó és perquè s'han complert el desè aniversari del EP de La sombra de Cliff. Y res, estamos de celebración y vamos a tocar este clásico.

0: Y para Didi Ramones, doncs aprofitant aquesta visita volíem donar-li la benvinguda al Papa León XIV, dedicar-li aquesta cançó especialment li volem dedicar aquesta cançó als escolanets que van rebre els abusos a Montserrat. Em sembla que el Papa demà va cap allà i d'alguna manera és el nostre sentit homenatge cap a aquestes víctimes, de tota la solidaritat i tota la mimàs enèsima repulsa, com deia la Polla Records, crec que deia, enèrgica repulsa cap a personatges com els abusadors i en especial el Francesc Peris, un jesuïta exiliat, no sé ara per on està, però que en el seu temps vaig tenir-lo de conseller religiós als jesuïtes de Casp, que és on treballa ara el senyor Adrián Domínguez Rubio, i nada, està tot enfocat perquè la venganza se sirva en plato frío. I si más dilación, Adrián, me das unas palmitas.
1: Venga, pues.
0: Vamos a ponernos un poco folclóricos. Francesc Peris, ets un violador, la persona més fosca que campa pel món, i encara que t'amaguin els teus germans, això és un clamor, un terrabastall. Mans, mans, mans massa grans, mans, mans, mans massa grans, mans, mans, mans massa grans, mans, mans que tallin les mans. Molt bé, doncs anirem acabant amb una cançó que surt a Nuestras Rimas Profundas d'Antonio Machado, que vam gravar amb el Marco a Micro Maltese, i con este tema 100% solid pop que es diu Manies i Filies, que també és un moment àlgid dels nostres concerts. Ahí va.

0: Doncs moltes gràcies per tocar-nos aquests dos temes.
1: Encantadíssims, Francesc. Moltes gràcies a tu per convidar-nos, perquè espais com aquest són els que d'alguna manera fan que Aitor Penac seguim tenint oportunitats, seguim tenint espais on poder mostrar la nostra música, seguim tenir espais il·lusionants per explicar el que fem i cap on anem. O sigui que gràcies a tu.
0: Home, tot un plaer que estigueu aquí. En aquests 8 minuts que ens queden podem parlar d'algunes coses. Abans has dit, Aitor, que fa 10 anys de la publicació del disc La sombra de Cliff, i per celebrar-ho Aitor Penac farà un concert especial a l'EduFest, que celebra el pròxim 25 de juliol a Tona, no?
1: Exacte.
0: Com serà aquesta actuació i quins altres músics participaran amb Aitor Penac a la resta dels directes?
1: Vale, el dia 25, això és un festival que fem, que muntem amb uns amics a Tona, des d'aquest any serà el 5è aniversari, i com jo d'alguna manera estic molt implicat amb la celebració d'aquest homenatge, aquests dos amics amb els que tocava en un grup, d'alguna manera amb el desè aniversari de La sombra de Clip volia tocar tot el disc, i res, generalment amb l'Adrián tenim aquest format de dues guitarres, però en aquesta ocasió em feia gràcia, en el moment que vaig treure aquest disc estava sol i vaig parlar amb l'Edu, que d'Alfombra, que era el grup en el que estava abans i amb, on estava el Raül també, és on vaig conèixer el Raül, que d'alguna manera pogués fer ell les guitarres. I és un concert molt especial perquè es fa en una ermita preciosa, que és la Sant Miquel de Vilageriu, que amb l'Adrián ja vam tocar fa uns anys de rebote, perquè en principi tocava una persona aquell dia i a la mateixa setmana va dir que no tocava, i l'Adrián, que és un animal, venga, pues lo hacemos. I res, serà un concert molt especial a l'EduFest, molt amogollón. A la tarda hi haurà uns concerts en elèctric, Zombi Pujol, un grup de versions de Ramones, un grup de new metal que fa 20 anys que no toquen, 25 de Tona, i un grup que s'estrena que es diuen Alberta, que és una amiga que toca la bateria i farà la premier. I us convidem perquè és gratis i sempre nos lo pasamos que flipes. 25 de juliol a Tona.
0: Molt bé.
1: I 10 de juliol, Adrián.
2: 10 de juliol al Bon Pastor. La veritat és que els detalls m'escapen una miqueta.
1: Centre Cívic Bon Pastor, a les 7 de la tarda, gratis un altre cop. Terraceo.
2: I un divendres, ja sí que sí, començament de veritat de l'estiu, 10 de juliol, 7 de la tarda. Uah, vull dir, no hi ha excusa. Ni el sopar, ni que es fa tard, ni res. 7 de la tarda és ideal per fer unes birretes i acabar bé la setmana.
1: És un lloc especial també, perquè els meus pares es van conèixer al Bon Pastor, treballant a l'escola Bon Pastor. Dissabte vam celebrar els seus 50 anys de bodes d'oro, i tant de bo cumplamos los 50 años de Solid Pop.
0: Bueno, queda poc ja.
2: Seria
1: espectacular. I res, i ara ja estem movent, perquè de cara a l'estiu també jo crec que sortirà alguna coseta a l'agost, i ja m'estan arribant cosetes a l'octubre a Castelló. Bueno, ja estem ja una miqueta amb el focus, no?, que s'ha de tenir d'alguna manera, sempre tenir alguna cosa a l'horitzó. Ja estem, pues, als assajos, pues, amb alguna cançó nova, i la intenció és això, intentar anar traient cosetes, i realment hi ha unes quantes cançons notables que encara estan per gravar-se, i res, que ho farem.
0: I quan teniu una data prevista?
1: Això, Francesc, no, que queda bastant, eh? Intentarem, si no és amb la banda, més al final, amb la banda és molt més farragós, assagem un cop a la setmana, el ritme és el que ha d'haver, també si hi ha concerts pel mig, pues, i potser ja li has de dedicar 2-3 assajos al concert i anem, jo crec, amb la banda año y medio, o sigui, abans hi hauran coses, però bueno, com la aquest... tipo un rimes profundes d'Antonio Machado,
2: sí,
1: són any i mig, dos, bueno,
0: sí,
1: amb la tonteria entre que fas, sí, tens els temes, vam fer una preproducció, vam gravar en directe, vam després tenir un temps per treballar els arranjaments, després s'ha d'editar, és
0: bueno, el Rimes no, té un any ara mateix, no? Sí, sí. Es va publicar,
2: sí, és un disjove encara.
1: Sí, després hem tret aquests, estos dos,
0: aquestes vibracions,
1: sí, aquestes vibracions, i bueno, pues, i potser fer alguna coseta més acústica, un EP, mentre anem treballant amb el Power Trio, perquè clar, fer algú com Rimes és complex, és laborioso, i cadascú té els seus timings, que les seves ocupacions, i també ens agrada molt tocar en directe. Entonces, clar, si estan los directos de por medio, que d'alguna manera et donen algú de dinarets, pues també s'ha de contemplar aquesta via. Però...
2: I que des del nostre punt de vista també, jo crec que fa un any que vam treure el disc, i pot ser una qüestió personal, però per mi encara no hem tancat el cicle de Rimes dins dels nostres timings, no? Són com cançons que encara crec que s'ho passem molt bé tocant-les, i sí, per nosaltres encara estan molt, molt vives, i llavors crec que hem d'acabar de tancada, de dir, val, ja està, això ja està tancat, i una altra cosa.
1: Queden molts jocs, aprofito l'espai per si hi ha gent que escolti aquesta entrevista, estarem encantats que us poseu en contacte amb nosaltres via Instagram o via la web d'Aitor Penac, perquè ens agrada que ens piquin la porta en lloc de al revés, que si cal ho fem, i ho fem perquè és la nostra manera de que surtin les coses, no? Però aprofito l'altaveu per encantadíssims de venir amb el Power Trio, por supuesto, amb la dupla acústica, l'Adrián i jo, o en Aitor Penac en solitari, jo sol en solitari.
0: Doncs es queden uns segons, recordar aquests dos concerts ràpidament.
1: 10 de juliol al Centre Cívic del Bon Pastor amb el Power Trio, a l'últim de la temporada, tornarem a després d'estiu, i el, òbviament a l'Edufest, 25 de juliol a Tona, el concert d'Aitor Penac és al matí, però que la gente venga a Tona i nos lo pasaremos que flipes.
0: Molt bé. Doncs Aitor, Adrián i Raül, que no heu pogut venir, moltes gràcies per tornar aquí a Moure Soroll, confiar en nosaltres i explicar-nos les vostres novetats i tocar-nos aquestes
1: gràcies cançons. Gràcies a tu, sempre, Francesc.
0: Fins aviat. Nosaltres tornem la setmana vinent.

0: pide a esta señora. Veas una niña de cámara, no sé qué, al alcalde, fíjese que pide.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

R4, Vilafranca del Penedès, via

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: City.
1: Pensando en huir, maybe no seguir vivo.

amistades con...

0: City.
1: Old School. In the streets of the

0: Kiss FM. A otra radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natura silueta de siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: una en el món de veritat.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.